0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història. President, ja ho té tot a punt?
6: Ep, home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve, no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses. Oh, no patiu. Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
5: No li agrada Oslo?
6: No. Massa ella va lluny. Donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ahir amb qui fitxant pel masculí. Però subscric tot el que diu, té tota la raó del món. No sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car. 5 euros un cafè sol. 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar. Mai més, Oslo, eh? Mai més!
5: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí?
6: No, que tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui amb Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdvisor. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el l'assador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
5: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i a tots els aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
6: Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
5: I què és això?
6: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso. Estic molt enfadat.
5: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
6: Sí, clar, quin remei. De l'estadi. Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
5: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
6: Espero. Marquetti, espavila.

0: Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bo los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevål Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
1: Home, ja
0: hi tenim
1: bé.
0: L'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fan Zone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura, per tant, en
0: molt
2: aquest
0: bé.
2: Sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
2: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevål Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
3: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més a primera?
3: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns, l'objectiu la salvació i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada, n'hem anat parlant el que té just aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la ciutat esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'última entrada entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la ciutat esportiva Joan Gamper amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta tots disponibles en un entrenament el que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la ciutat esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit des de la Casa Cupra Raval. Bermú.
5: Sí, sí, de fet començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més.
5: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval i, a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial que, evidentment, ens acompanya, com sempre, CaixaBank, ens acompanya, com sempre, Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una... Jo crec que és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
5: Macrodesplegament de Malquet i Jugues Bars.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com Malquet i Jugues Bars aquesta final de la Champions. La Olga García. Olga, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon
5: estan
6: dia.
5: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
5: Sí. Molt pesats.
1: President, l'aplicació no recomana...
6: Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit al més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
1: És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
2: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
2: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11 o veieu alternatives, no sé si en Patri o a Maixa, què us diu el cos?
1: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I, sincerament, crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És, després de molt temps, tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky, i després doncs Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible, i a més, Aisha Camara sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes, i després amb Hansen cal veure per quan està, és a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts, això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
7: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
8: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
9: Welcome to Manchester.
10: Thank you so much.
8: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time.
7: Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
11: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
6: T'has buidat, és que és normal.
11: Buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, your paradise. Una llàstima, però my time has come.
0: S'acaba una era.
11: My era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chique Bergistain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
2: Sí, sí que se'n veuen. No serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè, per exemple, el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant, en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
12: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición y yo como mujer pues también el fútbol femenino que el Barça sí que está apostando por él y nosotros apostamos por ellas igual.
2: Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? ¿Cómo os lo habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
12: Pues es que la verdad que nosotras en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos tenemos que venir sí o sí, cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar pues a lo mejor que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
2: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
1: Un aficionat més que hi serà com aquesta jove madrilenya que ara sentíem és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
2: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al que t'hi jugues.
1: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no?, en com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
9: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores, que també formava part de la plantilla a principi de temporada. Espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
1: Com veus aquesta final, Rafael?
9: Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení, i crec que no és fàcil arribar a les finals. S'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada, així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
2: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
9: Bé, jo crec que s'assemblen en el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, no sé, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo era una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
1: I, Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
9: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement, en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressiona molt alt, jugarem llarg. no crec que sigui el plantejament, no crec que canvien molt, però sí algun detall, no? Coneixent un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrema primera línia, doncs anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, doncs sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, doncs intentar també contrarrestar-ho.
2: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
9: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao, jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les lligues, primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant una idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor per a jugadors, per a l'estaf, no? El club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la final, la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips, i a poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també doncs, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaríem tots aquest equip, doncs, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ja ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
10: I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, a aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
9: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits per mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i bueno, es va perdre que al final, evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
2: No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
9: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
10: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui el que t'hi jugues desgranant, què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
6: I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final. I a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
1: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir-li aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor nai a la velocitat punta.
6: Jolbrant.
1: Sí. Amb jugadores com aquestes al contraatac, el Barça se pot patir molt i, sobretot, un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte, perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar. Així que és molt important doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs, el tema del partit.
10: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexi amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
13: L'Alexi és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexi és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
10: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
1: Sempre ho dic, és molt important doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya, i després doncs, és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són d'Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs si Alexia marxa, doncs seria una baixa molt, molt important per al club.
10: Doncs veurem si acaba sent finalment l'última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. L'escoltem.
14: How they perform, so all the best. Fingers are
4: parlant sobre l'equip femení, la final d'Oslo.
14: And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
10: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit d'entrar amb una victòria al nou partit.
15: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta, com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè anirien tan bé quan el va fitxar. I ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
14: I don't know how it was in this case with Pep, but it was a fantastic time. I think also we are on
10: no
14: our
10: sé
14: journey.
10: Com va ser Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
14: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
10: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols i encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
14: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focused on that because
10: hem de millorar l'equip i ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.
14: What I can say, it's also for 100% commitment about this, about winning titles, about also I know everyone.
10: 100% compromesos amb guanyar títols.
14: The Champions League, so.
10: I en acabar guanyant la Champions League.
14: We are pushing for that. We are working on that. I know it's not easy, but this is one big goal from us.
10: Que sap que no és fàcil, però és un objectiu principal per al seu equip.
16: De RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, marxa Lewandowski, esteu buscant un davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco, en aquest cas?
14: No, we don't speak about that because I think he has 1 year more and the club has the time. I think that we'll speak in the right moment with this.
10: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
14: So the last weeks he do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him and of
10: Ferran
14: course.
10: Ferran ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
14: He is level on the pitch and this is what we show, what he shows in the or showed in the last couple of weeks.
17: Hola, Hansi. Santi Vall, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa, perquè no ha entrenat, i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
14: I think next season he will play the World Cup and I think now at the moment he has a little bit problems and we take care about that because we know that for everyone is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player, nearly every player on board, so it's
10: I us explica que sap que pels seus jugadors que van al mundial, el més important, you know, l'objectiu principal ara és el mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
14: He worked on that also with the coaches and he's in a good evolution.
10: Aquesta és la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
18: Hi ha algun altre jugador de la plantilla
10: no
18: que hagi
10: tu,
18: comunicat
10: no?
18: Que vol deixar el club si final de temporada?
19: Temporada que ve,
14: no?
19: No.
20: Sí. Hola, sóc Ramon Carreras de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat a una selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
14: This is what we have to wait. That we are planning this pre-season and I'm really looking forward about to see new faces.
10: So té moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
14: It was great to see how the quality is with the La Masia player. And also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us.
10: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia Nil del que ens explicaves ahir aquí al Que t'hi jugues.
19: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
10: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
21: Àlex. Bon dia, míster. En directe bon per el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit i vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
22: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, a la nostra gent i està tothom està preparat, hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
23: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, Diari Esportiu. Avui en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
22: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres.
24: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. i penso que ara mateix estem
3: en però...
22: la situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
10: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona.

0: sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No, sobre citació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació per fer història.
1: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
2: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà em estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà no.
1: Riu Hansi Flick.
2: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, fora, els partits que estàvem fent a fora, sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
1: Hansi Flick parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick i tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem amb Oslo, va.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Martí Juncà, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Elena.
1: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
4: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo.
5: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
1: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa Martí que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
4: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Xíria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
1: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
4: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
6: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. Al día siguiente quedó llamado, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde y al cuarto nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas, que no dio larga si no vino.
4: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros i un apunt d'última hora a la Lliga. Azpilicueta anuncia la seva retirada.
1: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
7: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podré caldre una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
8: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera.
9: Arran de totes les converses que porten tenim al club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no ha arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CB que crec que hem d'estar tots pendents, i el Xavi sé que és el primer motivat a intentar guanyar-la.
7: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
1: I tanquem, Martí, amb handbol, perquè el Granollers es juga avui, juga a Europa la temporada que ve.
4: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart, marcant la zona europea empatat amb el Torrelavega.
3: El quiosc del Marcos.
1: ¿Qué tal? Buen día.
10: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen, en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra

0: con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sòlida cantera al estilo del Barça.
1: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui...
2: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Helena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, us recordareu que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
1: Tots el recordem i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
5: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
6: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube. Ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, arroba aquest i jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista. Ara se m'ha anat a l'enquesta, ara mateix. Sí. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió. Només un 12% que no, per tant ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olympique de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella. I han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltava el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
7: Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
8: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
7: En la guerra, todo vale. No, es broma. Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
8: Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
7: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final, y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
6: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir què, qui serà titular, no?
9: Clar.
6: Jugarà i tant.
9: No es parla de futbol.
6: Està bé, la norma està bé.
9: Deixa trencar la tíbia, què passa? No? Jo...
6: Bueno...
1: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre elles,
10: no? No, home, no.
9: Bueno.
1: Però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
6: És molt difícil.
9: Minut 90.
10: Jo crec que hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
6: Clar, la posició.
10: Sí, clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un córner, aquí s'agafa la típica que només ha de fer així, nyiqui, però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
1: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients
9: aviam,
1: que també estan animats.
9: El 6-6-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
11: Ja fins de setmana.
1: Què és això, Bermú?
9: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
12: Un àudio festiu.
9: Un àudio festiu, què més vols?
1: Doncs vinga, quin és el següent que havia de suportar?
9: Segons el segon es titula Francisca Intensifies, ens l'envia l'Estel.
12: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
1: Totes són fans del Flaky, tots ho som.
9: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
13: Ostres!
9: Busco la millor a segunda ta.
1: Inspirat per Pere Milla d'ahir, no?
9: Ahir Pere Milla va fer un ta.
1: Va clavar.
9: Molt bé. És perfecte.
13: Sí.
9: Doncs notes de veu al 606-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
13: M'agrada molt.
9: Durant la segona hora.
1: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Bermo / Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar amb Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
14: Estic aquí, Helena.
1: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
14: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
1: S'han animat molt, els
14: oients. Sí. Jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent. L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els 5 sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
1: Olga, vas dient que sí amb el cap, quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
10: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
1: Fermín, la teva porra.
15: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Pejor i companyia pot decidir.
1: Doncs
14: una
1: Pajor,
14: per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors davanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Pajor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
1: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Què t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i l'Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Què t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
15: Gràcies, Helena.
1: I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
16: Però la veig.
14: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
1: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Què t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
17: Què t'hi jugues?
18: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Presumeix de Tot és Comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
6: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història, president. Ja ho té tot a punt?
7: Home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve, no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses. Oh, no patiu. Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
6: No li agrada Oslo?
7: No. Massa ella va donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ahir amb qui fitxant pel masculí. Però subscric tot el que diu, té tota la raó del món. No sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car. 5 euros un cafè sol. 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar. Mai més, Oslo, eh? Mai més!
6: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí?
7: No, que tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui amb Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdvisor. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el l'assador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
6: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i a tots els aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
7: Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
6: I què és això?
7: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso. Estic molt enfadat.
6: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
7: Sí, clar, quin remei. Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
6: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
7: Espero. Marqueti, espavila.

0: Eindhoven, Bilbao i tant de bos los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevål Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta. Home, ja hi tenim bé. A l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fan Zone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura, per tant, en molt aquest bé. Sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
1: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevål Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
2: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més de primera?
2: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns. L'objectiu, la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que teixos aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la Ciutat Esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'última entrada entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar, de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta, tots disponibles en un entrenament, el que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit, des de la Casa Cupra Raval. Vermo.
4: Sí, sí, de fet començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més.
4: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això us mestre. Jo crec que és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
4: Macrodesplegament de Malquet i Jugues Barça.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com Malquet i Jugues Barça aquesta final de la Champions. La Olga García. Olga, què tal? Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
4: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
4: Sí. Molt pesats.
5: President, l'aplicació no recomana?
7: La Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor. No? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit al més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
5: És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
1: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que a la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
1: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11 o veieu alternatives, no sé si amb Patri o amb Aixa, què us diu el cos?
5: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que ha perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I, sincerament, crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És, després de molt temps, tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky, i després doncs Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camara sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està. És a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
8: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
9: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I woke up thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
10: Yes,
9: but deep inside, I know it's my time.
8: Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
12: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
4: T'has buidat, és que
12: m'he buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, paradise. Una llàstima, però my time has come.
0: S'acaba una era.
12: My era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Xique Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
1: Sí, sí que se'n veuen. No serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè, per exemple, el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant, en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
13: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda, que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él y nosotros apostamos por ellas igual.
1: Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? Com us l'habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
13: Pues es que la verdad que nosotras, en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos, tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar, pues a lo mejor, que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre. y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
1: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs a poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
5: Un aficionat més que hi serà, com aquesta jove madrilenya que ara sentíem, és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
1: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al Que t'hi jugues.
5: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
5: Moltes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no?, en com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
11: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores, que també formava part de la plantilla a principi de temporada, espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
5: Com veus aquesta final, Rafael?
11: Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení. I crec que no és fàcil arribar a les finals, s'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada, així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
1: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
11: Bé, jo crec que s'assemblen en el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, o sigui, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo, és una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
5: I, Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
11: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressiona molt alt, jugarem llarg. No crec que sigui el plantejament, no crec que canvien molt, però sí algun detall, no? Coneixent un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrema primera línia, doncs anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, doncs sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, doncs intentar també contrarrestar-ho.
1: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
11: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao, jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les lligues, primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant una idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor per a jugadors, per a l'estaf, no? El club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la final, la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips. I a poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també doncs, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaríem tots d'aquest equip, doncs, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
14: I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, a aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
11: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits per mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem golejat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i va perdre que al final, evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
1: No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
11: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
14: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui el que t'hi jugues desgranant, què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
6: I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final. I a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
5: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor naiet a la velocitat punta.
6: Julbrand.
5: Sí. Amb jugadores com aquestes al contraatac, el Barça pot patir molt i, sobretot, un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte, perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar. Sí que és molt important doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs, el tema del partit.
15: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
16: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
15: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
5: Sempre ho dic, és molt important doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya, i després doncs, és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són d'Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs si Alexia marxa doncs, seria una baixa molt, molt important per al club.
15: Doncs veurem si acaba sent finalment l'última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. L'escoltem.
17: Parlant sobre l'equip femení, la final d'Oslo.
18: And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
15: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit d'entrar amb una victòria al nou partit.
19: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta. Com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè anirien tan bé quan el va fitxar. I ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
18: I don't know how it was in this case with Pep, but it was a fantastic time. I think also we are on
15: no
18: our
15: sé
18: journey.
15: Com va ser amb Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
18: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
15: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols i encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
18: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focused on that because
15: it's important also for the future. I ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.

0: davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco en aquest cas?
1: No, we don't speak about that because I think he has 1 year more and the club has the time. I think they will speak in the right moment with this.
2: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
1: So the last weeks he do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him and of
2: Ferran
1: course.
2: Ferran ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
1: He is level on the pitch and this is what we show, what he shows in the showed in the last couple of weeks.
3: Hola, Hansi. Santi Vall en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa perquè no ha entrenat i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
1: I think next season he will play the World Cup and I think to now at the moment he has a little bit problems and we take care about that because we know that for everyone is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player, nearly every player on board, so it's
2: diu que ens expliqui que pels seus jugadors que van al Mundial el més important, l'objectiu principal ara és el Mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
1: He worked on that also with the coaches and he's in a good evolution.
2: El que està la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
3: Hi ha algun altre jugador de la plantilla que li hagi comunicat que vol deixar el club a final de temporada?
1: No.
4: Sí. Hola, sóc Ramon Carreras de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat amb la selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
1: This is what we have to wait. That we are planning this pre-season and I'm really looking forward about to see new faces.
2: So té moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
1: It was great to see how the quality is with the La Masia player. And also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us.
2: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia nil del que ens explicaves ahir aquí al Que t'hi jugues.
5: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
2: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
6: Àlex, bon dia, míster. En directe bon per el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit i vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu et transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
7: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, amb la nostra gent i està tothom està preparat, hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
8: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, diari L'Esportiu. Avui en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
7: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres.
9: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que

0: estén a primera división por, porque son un equipo que hace las cosas bien en 5 años. Y pienso que ahora mismo estén en la situación. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només, no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona. Demà s'enfronten a l'Elx, el 17è classificat, el Girona és el 18è en descens.
0: El vestidor, hi ha experiència en aquestes situacions. Cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No sobre citació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
1: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
2: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà em estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà no.
1: Riu Hansi Flick.
2: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, fora, els partits que estàvem fent a fora, sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
1: Hansi Flick parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick i tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem amb Oslo. Va.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Martí Junca, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Elena.
1: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
4: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo.
5: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
1: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa Martí que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
4: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
1: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
4: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
6: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. Al día siguiente quedó llamado, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde y al cuarto nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas, que no dio larga si no vino.
4: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros. I un apunt d'última hora a la Lliga, Azpilicueta anuncia la seva retirada.
1: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
7: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podria caldre una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
8: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre, eh? I sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera.
9: Arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la, i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no hem arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CBK, que crec que hem d'estar tots pendents, i el Xavi sé que és el primer motivat en intentar guanyar-la.
7: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
1: I tanquem, Martí, amb handbol, perquè el Granollers es juga avui, jugar a Europa la temporada que ve.
4: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart, marcant la zona europea, empatat amb el Torrelavega.
3: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen, en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sólida cantera al estilo del Barça.
1: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui?
7: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Helena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
1: Tots el recordem, i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
11: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
1: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
13: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube. Ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, @ que t'hi jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista. Ara se m'anarà a l'enquesta, ara mateix. Sí. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió. Només un 12% que no, per tant ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olímpic de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella, i han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
14: Nos han ido preguntando acerca de cómo está la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
15: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
14: En la guerra, todo vale.
15: No, es broma.
14: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
15: Yeah, we're going to talk together, but not about football. Yeah.
14: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final, y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles.
15: Se van a buscar.
14: Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
13: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir què, qui serà titular, no?
16: Clar.
13: Jugarà i tant.
16: No es parla de futbol.
13: Està bé, la norma està bé.
16: Lleis a trencar la tíbia, què passa? No?
13: Bueno,
1: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre
17: no,
1: elles,
17: això no.
1: Home,
17: no.
18: Bueno, va.
1: No, però no, sí que ha de ser complicat, no, Olga?
13: És molt difícil.
18: Minut 90, sí. Minut 90. Jo crec que
17: hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
13: Clar, la posició. Sí, sí, sí.
17: Sí, clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un córner, aquí s'agafa la típica que només ha de fer xinyiqui, però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
1: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Vermo, els oients que també estan animats.
18: El 06-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
1: Ja fins de setmana. Què és això, Vermo?
18: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
19: Un àudio festiu.
18: Un àudio festiu, què més vols?
1: Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
18: Segons el segon es titula Francisca Intensifies, ens l'envia l'Estel.
20: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
1: Totes són fans del Flaky, tots ho som.
18: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
19: Ostres!
18: Busco la millor a segunda ta.
1: Inspirat per Pere
19: la millor
1: Milla
19: interpretació.
1: No?
18: Ahir Pere Milla va fer un ta.
1: Va clavar.
18: Molt bé. Que és perfecte.
19: Sí.
18: Doncs notes de veu al 606-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
19: M'agrada molt.
18: Durant la segona hora.
1: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Vermo / Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
21: Estic aquí, Helena.
1: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
21: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
1: S'han animat molt, els oients.
21: Sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent. L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els cinc sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
1: Olga, vas dient que sí amb el cap, quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
17: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
1: Fermín, la teva porra.
19: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Pejor i companyia pot decidir.
1: Doncs
21: una Pejor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors davanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Pejor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
1: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Què t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olympique de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i la Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Què t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
19: Gràcies, Helena.
1: I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
22: Però la veig.
21: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
1: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Què t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
23: Què t'hi jugues?
0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. El debate político continúa atravesado por la imputación de Zapatero por presuntamente cobrar mordidas por su asesoramiento e intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente del gobierno deberá declarar el 2 de junio ante los indicios que el juez Calama ha recogido en un auto y en el que le atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Desde Moncloa y Foerraz reiteran el respeto al trabajo de la justicia, sin retirar el apoyo a Zapatero al menos hasta que haya pruebas que le incriminen. Mientras Partido Popular y Vox cargan directamente contra el gobierno. Representantes de ambas formaciones, entre ellos Santiago Abascal, participarán en una manifestación este mediodía en Madrid para pedir nuevamente la dimisión de Pedro Sánchez. Adriana Jordán, buenos días.
2: Buenos días. El líder de Vox ha hecho hasta cambios en su agenda para no perderse la manifestación. Voces de la ejecutiva de Vox aseguran en privado a la cadena SER que es una oportunidad para volver a calentar la calle y aprovechar el agujero de malestar por la imputación de Zapatero. Y de paso, Santiago Abascal también saca los codos frente a un Partido Popular que opta por un perfil bajo. Abascal va a estar junto a otros dirigentes de su formación en la cabecera de la marcha y con otras 150 asociaciones como la de su enemigo Espinosa de los Monteros. Fuentes cercanas al líder de Vox no niegan que buscan esa foto sin Núñez Feijóo, que junto a su secretario general Miguel Tellado está en Mallorca en el Congreso del PP Balear. Dejan los populares a la portavoz en el Senado, Alicia García, en la marcha como representación parlamentaria. Voces en el PP señalan que donde quieren marcar la diferencia con Vox es en la estrategia parlamentaria.
0: Sobre la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic, hay novedades con respecto al teléfono móvil de su hijo, que está acusado por presuntamente matarlo arrojándole por la montaña de Montserrat. La policía ha comprobado que nunca dio señal en Ecuador, país donde, según dijo a los Mossos, le robaron el teléfono móvil. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
22: Exacto, el investigado encargó un nuevo móvil de después de la muerte de su padre y se lo cambió 3 meses después. A los Mossos les dijo que lo había renovado porque el anterior, el que llevaba el día del supuesto homicidio, se lo habían robado en un viaje de 48 horas a Quito por trabajo. Los Mossos pidieron información a todas las operadoras de Ecuador y, salvo una que todavía no ha podido contestar, el resto, según explican fuentes de la investigación a la SER, han confirmado que el terminal de Andic nunca se conectó a ninguna red de telefonía de Ecuador y que no ha vuelto a dar señal. Los investigadores no descartan que aprovechara ese viaje para deshacerse del teléfono, mientras la defensa lo niega. Dice que sencillamente encargó el nuevo modelo de iPhone y que se lo cambió cuando se quedó sin el móvil anterior.
0: En cuanto al tiempo, sábado de temperaturas propias del verano y con lluvias y tormentas en todo el Cantábrico y en Castilla y León. Lorena Carramolino, buenos días.
23: Buenos días. Este sábado continúa el calor y seguiremos superando los 35 grados en diferentes puntos del país, sobre todo en el sur o zonas de Cataluña y Aragón. En cuanto a las máximas, 39 grados en Soria, 38 en Sevilla, 36 en Badajoz o 35 en Lleida, mínimas sin cambios, pero donde notaremos una ligera bajada en las temperaturas será en las comunidades del Cantábrico. Hoy lucirá el sol en la mayor parte del país, menos en puntos del norte de la península, porque una dana va a dejar aviso amarillo por chubascos con tormenta en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Estas lluvias pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. También será un sábado de calima en las Islas Canarias, donde rondarán los 25 grados.
0: Y de la información deportiva, el Real Madrid volverá a disputar la final de la Euroliga de baloncesto tras su victoria frente al Valencia Basket. Claudia López, muy buenas.
24: Muy buenas. El Real Madrid de baloncesto pasó anoche a la final de la Euroliga tras vencer al Valencia Basket en la semifinal de la Final Four, 90-105, aunque los de Escariolo se han llevado un susto igualmente con la lesión de Garuba, que tuvo que ser ayudado a salir sin poder apoyar el pie. Escariolo, tras el partido, hablaba de cómo tendrían que reestructurar el equipo si es baja para la final.
25: Primero, que descansen los jugadores, los entrenadores, descansaremos poco, aunque obviamente hemos adelantado buena parte del trabajo. Lo que pasa es que es otro escenario nuevo más. Si tenemos que jugar sin Usman, tenemos realmente que no sé, inventar algo, no sé lo que será. Pero ahora mismo es más el momento de saborear haber llegado a la final.
24: Final que será ante el Olympiacos, que ha derrotado al Fenerbahce. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 8.
0: De momento es todo, se quedan con Ser Aventureros. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de matinal Ser, con Sohaib Nadie.
26: Cadena Ser. Servicios informativos. En Ser Aventureros arrancamos cada ruta con el espíritu de Jeep. Libertad, aventura y carácter para quienes superan sus límites en cada trayecto. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros, José Antonio Ponsetti.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
1: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
9: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 23 de maig, dissabte de sol i molta calor. Núria Saró, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada d'aquest dissabte amb alguns núvols baixos, boirines, davant de la Costa Brava. A la resta, molt de sol i atents a la tarda, que tindrem algun ruixat local al Pirineu, Prepirineu, i unes temperatures molt altes, màximes entre els 30 i 35 graus a l'interior, i a la costa es quedaran voltant els 25 graus. Ara mateix els termòmetres ja apunten maneres, 16 graus ja a Girona, 17 a Lleida, 19 a Tarragona i 21 a Barcelona.
10: Sol i calor que de ben segur voldran aprofitar els qui dilluns que ve, coincidint amb la segona Pasqua, tenen festa. Per això estarem pendents de l'operació sortida de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara n'han de sortir 300.000 vehicles en l'operatiu més gran a les carreteres en el que portem d'any. Repassem ara l'actualitat informativa. Dia esportivament marcat per la cita que el Barça femení té aquesta tarda amb la final de la Champions. Les blaugranes s'enfronten a partir de les 6 a l'Olímpic de Lió a Oslo, des de la capital noruega, Napalet.
12: El Barça vol convertir Oslo en l'escenari de la quarta Champions i per aconseguir-ho ha de guanyar l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, l'exentrenador blaugrana. Bones notícies per Pere Romeu a la prèvia, perquè totes les futbolistes es van entrenar amb normalitat a l'última sessió, excepte l'única lesionada de llarga durada, Laia Alexandri. La capitana del Barça, Alexia Putellas, va parlar a la prèvia, l'envolten els dubtes sobre el seu futur, perquè acaba contracte aquest mes de juny, i va explicar quines són les sensacions a l'equip.
13: Els dos equips són els millors equips d'Europa, a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
12: Es calcula un desplaçament de 4.000 culers cap a Oslo per donar suport a l'equip. S'han venut les 28.000 entrades de l'Ullevaal Stadion, l'escenari de la final, que arrenca a les 6 de la tarda. Des d'una hora abans, a les 5, ens hi posem el Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
10: Avui, que també és un dia importantíssim pel Girona, guanyar o baixar. Núria Vilamala, bon dia.
14: Hola, Gemma, bon dia. Sí, una autèntica final i amb els números molt clars, eh? Si el Girona guanya l'Elx, els de Mitchell continuaran una temporada més a primera divisió. Si perden o empaten, baixaran a segona. És un partit a tot o res, a cara o creu, contra un Elx que també es juga la permanència. I per aquesta final, Mitchell podrà comptar amb el capità Cristian Estuani, que estarà disponible però jugarà un dia més infiltrat per les molèsties que arrossega el genoll. S'han venut totes les entrades a Montilivi i s'ha preparat una gran rebuda a l'equip per una final, per un dels partits més importants de la història del Girona, que vol continuar sent equip de primera divisió.
10: Avui que tenim novetats pel que fa al cas Andic, en concret del mòbil de l'acusat. Avui SER Catalunya us pot avançar que Jonathan Andic va dir als Mossos que li havien robat el telèfon a l'Equador, però la policia ha comprovat que el mòbil del fill del magnat de Mango mai va donar senyals al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
15: Exacte, l'investigat va encarregar un nou mòbil després de la mort del seu pare i se'l va canviar 3 mesos després. Els Mossos els va dir que l'havia renovat perquè l'anterior, el que duia el dia del suposat homicidi, li havien robat en un viatge exprés de 48 hores a Quito. Els Mossos van demanar informació a totes les operadores d'Equador i, tret d'una que encara no ha pogut contestar, la resta han confirmat que el terminal no es va connectar mai a Ecuador i que no ha tornat a donar senyal. Els investigadors no descarten que aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon, mentre que la defensa ho nega. Diu que senzillament el gener va encarregar el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan es va quedar sense el telèfon anterior.
10: Encara als tribunals, el jutge ha enviat a presó provisional l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Empordà. L'home havia estat condemnat el dia abans per un delicte de maltractaments contra ella i s'havia saltat Martí Oliver diverses vegades l'ordre d'allunyament.
16: El detingut de 48 anys ha admès els fets davant del jutge per un crim que va passar dimarts però que va arrencar dos dies abans. Diumenge el van detenir per haver maltractat a la seva exparella, tot i que la policia no va apreciar que hi hagués un risc d'agressió greu i a més tampoc constaven antecedents. Dilluns va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament, però hores després el van tornar a arrestar per trencar-la i haver agredit novament a la víctima. Com que ella no va voler denunciar, la policia diu que no es va poder fer el qüestionari de risc i l'endemà, segons el jutge, la dona tampoc es va presentar al jutjat i la fiscalia no va demanar presó preventiva, que el jutge no pot ordenar d'ofici. Poques hores després, l'home va matar la seva exparella en una plaça de Figueres.
10: Publicitat i tornem.
17: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
20: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
10: Dos minuts i seran les 9 del matí. Els nous pressupostos aprovats pel govern s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria endarrerir-se unes setmanes si alguns dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són, Xavier Balló, pràcticament els mateixos que s'havien presentat fa 3 mesos.
21: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de comunitat i republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
10: L'oposició ja ha criticat els comptes. De moment, per cert, pel que no s'ha reservat ni un euro és pel que pugui costar un pacte amb els professors que continuen amb les protestes. I acabarem a ritme de Bad Bunny després del primer concert del cantant puertorriqueny a Barcelona. La crònica és d'en Joan Bofill.
22: Llegam a Barcelona!
23: I només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton. Amb la gran sorpresa. Va actuar el cantant Yo Perreo Sola al terrat de la casita. Sota hi havia jugadors del Barça com Gavi o Lamine Yamal. S'ha cantat Visca el Barça, Visca Catalunya, però sobretot s'ha celebrat a Puerto Rico.
24: Somos por esta noche. Todos los que estamos aquí somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Sigue cantando.
10: Doncs a ritme de Bad Bunny arribarem al punt de les 9 del matí. La crònica ampliada de Joan Bofill a l'hora 14 a partir de les 2.
20: En la cadena SER...
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
2: Con la información del sábado, con su hype nadie, buenos días.
19: Hola Javier, buenos días. La crónica política en España continúa orbitando en torno a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición, a falta de una sentencia judicial, ya ha dictado sentencia en la calle. Hoy la derecha y la extrema derecha participarán en una manifestación en contra del gobierno para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Esto en España. Mientras, de la crónica internacional, la guerra en Irán entra en una nueva semana de impas con un alto el fuego que ahora solo pende de que Estados Unidos reanude de los ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su secretario de guerra para repasar todos los objetivos a atacar. Cuentan medios de ese país, como el New York Times o el Financial Times, que Trump dará poco margen a las negociaciones y que entre sus planes están los bombardeos contra infraestructuras energéticas y depósitos de armas nucleares. Sobre esto, precisamente... Ha asegurado Trump, confiado, que Irán no volverá a tener armas nucleares y que el conflicto acabará pronto. Hoy, por cierto, Teherán está manteniendo reuniones diplomáticas en busca de un plan de paz, aunque las posturas con Washington siguen alejadas. Todavía del exterior, Venezuela anuncia que ha liberado a más de 300 políticos, presos políticos beneficiados por la amnistía general que aprobó el pasado mes de febrero. Dice la presidenta venezolana Delcy Rodríguez que aún se esperan muchos más.
22: Un proceso hasta ahora de 395 liberaciones y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas.
20: Cadena SER. Servicios informativos.
24: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
25: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
26: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
27: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
28: ¿Qué haces?
29: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
28: ¿Qué es eso?
29: Es el mantra clave del verano.
28: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
30: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
31: 5, 34, 35, 42 y 46. Soles 3 y 5.
30: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
32: Yo, si tiendo bien, no plancho. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso con el Club al Campo, comprando este costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo, acumulas un 10% en saldo en tu tarjeta. Oferta disponible hasta el 1 de junio en Península y Baleares. Consulta la oferta en alcampo.es.
33: En Alcampo sales ganando.
3: Movistar Plus tiene el plan libre cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus. Plan libre 4,99 al mes.
4: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
5: Mañana, último día en el Corte Inglés para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
6: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
6: También en web y app.
5: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
7: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
8: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles. La fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària. Un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat. Una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
13: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
14: A vivir que son dos días, Javier del Pino.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 40.000 las personas que se han manifestado contra el Gobierno y Zapatero después de que le imputaran por el rescate a Plus Ultra. La protesta ha sido convocada por asociaciones de ultraderecha como Fundación Neos del exministro Mayor Oreja o Foro Libertad y Asociación del fundador de Vox, Vidal Quadras. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Carlos Sevilla. Adelante.
1: Sí, 40.000 personas según el Gobierno, el doble según los organizadores, han participado en esta manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Muchas banderas de España, también símbolos franquistas entre los manifestantes que piden la salida del Gobierno con moción de censura o con elecciones anticipadas.
3: Para ver si este señor, el Gobierno este, se vaya de una vez, porque aquí ya estamos hasta las narices.
4: Es importante porque estamos en un golpe de Estado. Así de claro. Y no aprendemos los españoles. Un cambio. Unas elecciones.
1: Entre los rostros conocidos, además de dirigentes de PP y Vox, hemos visto a Daniel Esteve de Desocupa o al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La marcha ya ha terminado, Almudena, y ahora decenas de manifestantes se concentran en los aledaños del Arco de Moncloa.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones en Oriente Próximo son necesarias y fundamentales para lograr la paz con Irán. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en la CNN, Belu Jiménez.
5: El ministro Álvarez ha remarcado que no hay otro camino para la paz que las negociaciones y que la vía militar nunca es una opción. Además, ha apoyado la mediación de Pakistán, ha añadido que Irán no puede tener bombas nucleares y que deben parar sus ataques injustificados contra otros países de Oriente Próximo.
6: Lebanon must be part of the global peace deal. And Hormuz must be reopened again with a free passage, a secure passage and no charge at all for that passage. I think it's possible.
5: Álvarez ha dicho también que el Líbano debería formar parte y que el estrecho de Hormuz debería de reabrirse con una política de paso libre y sin cobrar ningún impuesto a los barcos que lo crucen.
0: Y en Paiporta, en Valencia, ha inaugurado una escultura en homenaje a las víctimas de la Dana y a los voluntarios que ayudaron después de las inundaciones. En Radio Valencia, Adrián Sánchez.
7: El monumento recuerda a las 230 víctimas mortales de la Dana y es también un homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Sergio Baliño, de la Asociación Revivim Paiporta, que ha organizado este acto, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y de agradecimiento.
8: Es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas, pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio.
7: El monumento se ubica en el punto por el que durante las primeras semanas de la tragedia accedían al municipio los voluntarios y el material de primera necesidad, también desde donde los vecinos de Paiporta podían salir y alejarse un poco del desastre.
8: El lugar de salida, del lugar de escape y poder desconectar, que en esos momentos era también necesario.
7: Una escultura financiada con fondos solidarios recaudados por esta organización.
0: De la información del deporte, el Barça femenino puede conseguir hoy su cuarta Champions. Siria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, el Barça afronta hoy su séptima final europea en las últimas 8 temporadas. Esta vez se enfrenta al Lyon del ex azulgrana Jonathan Giraldez para conquistar la que sería su cuarta Champions, la final en Oslo desde las 6 de la tarde. Además, acaba de hablar Simeone en la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Recordemos, único partido que no se jugará mañana al no interferir el resultado en los demás equipos. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid.
10: Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco, y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar en lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar.
9: Los colchoneros están empatados a puntos con el Villarreal, por lo que el vencedor del encuentro acabará en la tercera plaza.
0: Es todo, más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena Ser. Servicios informativos.
12: Cadena Ser y Ser Catalunya. Més oients que mai.
13: És la 1:04 en directe. Comença la funció.
12: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
14: Ui, si t'obrim el micro, et sentiran a tot Catalunya.
15: Ara sí.
14: Què? Commocionada?
15: Tu què creus?
14: Sí.
13: Emocionat és un bon adjectiu?
15: Home, sí. Jo no sabia que em podia allò, venir pell de gallina escoltant Callaïta, per exemple, no, de Bad Bunny. Així estem, emocionades.
13: Bueno, que res, que va tenir la fortuna d'anar al primer concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Li va respondre a tot el que ell volia saber?
16: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no, así no. Yo quiero que lo hagan cantando.
17: Si hay sol, hay playa.
13: Comunió.
15: Bueno, estàvem...
13: Germanor.
15: Estàvem morts de la il·lusió, sí. No estàvem preparats, ben bé que no, eh? No.
13: Quin va ser... Després en parlarem, i ens entretindrem, però digue'm, va, un moment que realment et va tocar.
15: Home, quan va sortir l'abat Guial, va caure l'estadi, que dirien alguns. Sí, allà va ser molt fort. I és que, clar, era això de que te les saps totes, i és cançó rere cançó, que les has sentit mil vegades a les discos.
13: L'entrada més cara que has pagat.
15: Totalment. L'únic que, com que la vaig pagar fa un any, perquè amb aquesta cosa de fer-ho amb previsió, ara és gratis. Jo hi vaig anar gratis, perquè, clar, vaig pagar 170 euros, una cosa així,
13: i
15: perquè fa tant.
13: I t'ha agradat tant que ara series tu qui pagaries. O sigui que per qui pagaries el doble, vull dir, per
15: no, anar-hi. No, jo el doble no. Home, potser no. No ens passem, eh?
13: Sí.
15: Home, 170 jo el trobo molt, em sembla.
13: En qualsevol cas, ben invertits aquests euros. I qui té entrada per anar avui a Bad Bunny, el segon dels concerts de l'Olímpic? Ferran Massaganyes, com estàs?
18: Què tal? Molt bon dia.
13: Aniràs al VIP, tu?
18: No.
13: 500, no, Oracus, que costava el VIP? O 300?
18: A partir de 500, posa-li, no sé. No aniria al VIP, jo. No, a més, és que jo tinc sort que, com que sóc alt,
15: ara
18: no em fa falta tenir grades a prop ni coses VIP, perquè jo ja ho veig bé.
15: I el VIP vols dir que cal? És que el que agrada és comunió, no?
18: Ja, no sé. A més, el VIP et donen com merchandising i ja està. O sigui, tampoc és que el vagis a conèixer o sopis amb ell o de cop, saps? No.
13: Simplement estàs més a prop d'ell.
18: Sí.
13: I més, és com si estiguessis la primera filera d'un cinema, tens la pantalla més gran.
15: I justament és la més incòmode, la primera fila del cinema.
13: No ho sé.
15: Deixem aquí.
13: A veure, doncs el tenim aquí, a 4 passes.
15: Ai, quin susto.
13: No ha passat la nit allotjat... Bueno, ja porta uns dies allotjat a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia.
18: Jo m'he creuat mentre baixàvem cap a...
13: T'has creuat amb el Bad Bunny?
18: No, m'he creuat amb els seus de seguretat que tapen el... O sigui, entenc que ara devia anar a dinar, suposo. I jo anava baixant tan tranquil·lament i de cop han dit no, que no passi ningú per Passeig de Gràcia, no sé què, i hem hagut de fer la volta... Bé, he fet la volta per darrere. I ja està, Pau Claris, pressió. No, he anat a peu, perquè més accidents no tindré.
13: Molt bé, doncs avui, clar, no podia ser de cap altra manera, abordarem el gran fenomen musical mundial que és en Bad Bunny, que continua a la ciutat de Barcelona. Afortunats els més de 100.000 que van aconseguir entrada, que es van esgotar i van volar, com sabeu, en res, en qüestió de poques hores. Isabel Rocati, bon dia.
19: Molt bon dia.
13: L'actriu Isabel Rocati, benvinguda al Tot és Comèdia.
19: Un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir aquest tros de matí amb vosaltres.
13: Escolta, tu en gastes de Bad Bunny? Te'l poses pues, o el poseu a casa?
19: Pues, si te soc sincera, no. Jo ja m'ha pillat una mica major i no, ara, per lo que vos estic sentint, m'estan entrant unes ganes tremendes d'escoltar aquest cavallero, aquest senyor. Sí.
13: A més, tu tens molta música a casa.
19: Això
13: perquè
19: sí.
13: La teva parella és un pianista de jazz.
19: És un pianista meravellós. Meravellós, la veritat és que sí. Mm. Vaig servida, que diuen. Vaig servida de música, sí.
13: Qui celebra més? Tu, els seus èxits musicals, els seus discos, els seus concerts, o ell, les teves estrenes teatrals, la teva primera pel·lícula com a protagonista? Cowgirl, que ara en parlarem.
19: I tant.
13: Qui celebra més?
19: És difícil de dir qui celebra més, no? Sincerament, jo que miro des de fora com ell celebra, veig que Joan celebra molt els meus èxits i sí, ho celebra molt. I jo m'alegro, sóc diferent d'expressió, però m'alegro moltíssim. Jo també ho celebro, això ho tindria que dir ell. Però jo crec que tots dos fem un equip bonico.
13: Sembla ser un programa del cor, però per tancat porteu com
19: 25 anys
13: junts,
19: pràcticament, que ens coneixem. Sí.
13: I jo, que he anat fent una mica de... He anat allò mirant les vostres xarxes i tal, vull dir en antena, vull dir públicament, aquesta meravellosa frase que et va dedicar a tu i a la vostra relació. Diu, compartir la vida amb qui estimes és aprendre a ballar al mateix ritme, fins i tot quan la música canvia.
19: Uau! Això ho ha dit Joan? Carai, estic impressionadíssima, és magnífico.
13: Es pot veure, estan obert tot.
19: Oh! Ves el que em referia d'ell com expressa? Jo no m'expreso tan bé. Ell és meravellós de dir paraules així, frases així. Jo no m'he expressat, soc més tancada en aquest sentit.
13: Jo m'he quedat pensant en això de la música canvia. Clar, es deu referir a les etapes d'una relació, al fer anys,
19: El fer junts, que evidentment, clar, és que...
13: A com es veu, es viu l'amor passats els 60?
19: Jo també ho pense que és així. Bueno, compartir parella, jo crec que és dels regals de la vida més grans i tenir la capacitat de créixer junts i d'afrontar, perquè trobo que de les relacions humanes en què ens trobem, la parella és de les més difícils perquè el nivell de mirall i on te situa te fa veure aspectes propis de l'ombra, que se diu psicològicament, que un amic no te la fa, o inclús en el treball, que són... És la parella la que te fa confrontar-te amb aspectes propis serios. I jo crec que és necessari confrontar-se amb si mateix per a mantindre i créixer junts, si no s'arriben a nivells tòxics, per dir-lo d'alguna manera. I amb Joan pues, tenim la sort tots dos, que som gent amb curiositat per treball intern. Tenim oficis que sabem que sense ser treball intern tampoc l'expressivitat, la creativitat tampoc tira milles. Així que, bueno, ahí estem.
13: Afortunada. Afortunada, tu.
19: Ahí estem.
13: Isabel Rocati, un habitual dels teatres, figura popular per sèries com Vent del Pla, doncs això, passats als 60... fa el seu primer paper protagonista en una pel·lícula preciosa que s'acaba d'estrenar a Cowgirl, una dona, una vaca, un passat traumàtic i la possibilitat de retrobar aquest amor que ara comentàvem en la tardor de la vida.
20: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
21: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
22: No és més que una vaca i ja està.
20: Tona és la meua vaca. L'única que me quedé així, que no està. Com és que no vas tornar mai?
22: No podia. Havia passat massa temps.
20: Mai és massa temps.

0: pasando.
1: Cowgirl, dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç, amb la Isabel Rocati, en Pep Moner i en Carlos Cuevas.
2: Exacte. Tu que has fet tant cinema, moltes òperes primes, no? Curiosament amb Carla Simón, amb la Marc Coll, però sempre secundàries, no? Per què creus que ha tardat tant a arribar ara, el protagonista?
3: Bueno, arriben les coses quan arriben, no sé com dir-te. Per mi ha estat un reto i un plaer immens. I no tenir referències de fer un treball protagonista en el sentit del rigor que requereix de rodar cada dia totes les seqüències. O sigui, el nivell de protagonisme de Cowgirl és gran, no? Jo no tenia experiència en aquest sentit. I realment per mi estava molt, molt nerviosa a l'inici. Era un gran reto. Sí, sí.
1: I t'arriba en un bon moment, creus? Vital, professional?
3: Jo crec que sí. El que una mica parlàvem ara fa poc, no? O sigui, un es fa gran i les coses no te cauen del cel només per ser gran, sinó que jo crec que hem de posar la nostra part de créixer amb certa responsabilitat, no? Parlo pues, d'una mirada interna, d'un confrontar-se, d'un afrontar la vida i obrir-te a ella, no? I jo crec que és un moment bo per mi, com a actriu, però ja de la manera en com jo em situo, amb una certa humilitat, que això jo crec que es va guanyant amb el temps d'estar en l'ofici, tant siga davant de la càmera com davant del públic. I crec que és molt bonic que un actor des d'aquesta part de a veure, com puc desaparèixer? O sigui, jo crec que l'edat, si anem creixent amb responsabilitat, els actors anem desapareixent per a mostrar el personatge, que diem, no? L'ego lo anem deixant a part. I jo crec que és un bon moment en mi, parlo de mi, per a mostrar això.
1: Sí, perquè és un bon carregat d'egos, aquest, El de l'escena, home, tots ho sabem.
2: Tu t'hi has portat sempre bé? Amb el teu ego t'hi has portat bé?
3: Sí, t'explico, perquè sí, lo que he canviat...
1: Quin gaire psicològic està agafant la conversa.
3: Sí, és curiós, és curiós, és curiós. Sí, bueno...
1: Aquesta no te l'esperaves.
3: No me l'esperava, no. El canvi que he tingut és de passar de quan era més jove a algo que és com, oi, esto hay que eliminarlo de mi vida, a de cop dir, primera, és un aspecte propi i estic aquí gràcies a ell, jo crec que és necessari tota la part egoica per estar en la societat. Ara, una altra cosa és que això et domine, no? I en eso estamos, o sigui, però uno necessita tenir defenses i saber defensar-te i saber contestar quan toco i tenir la valentia o la força per aconseguir les coses. És ego, però ja que mantenir-lo a ratlla, no?
2: Domat,
3: és el teu amic, és una màscara més teva, és una part pròpia. Lo bo és que tenim moltes més parts i és com jugar amb elles. La vida és tot és comèdia. És així, has de saber jugar-lo.
1: Ens ha fet la pròxima promoció, la pròxima promoció del programa. A veure, parlem d'aquest personatge, parlem de l'Empar. És una pel·lícula rodada en un entorn rural. Estem a la zona dels Ports, no? Sí. A l'interior de Castelló.
3: De Castelló,
1: a Castelló. Sí. Ella és una dona que viu sola.
3: Sí.
1: No té la família, però no direm res més.
3: Molt bé.
1: Sí? Bueno, sola i no sola, perquè té la vaca. Té la tona al seu costat.
3: Sí, és un nivell de soledat diferent. En el rural és... Jo crec que... perquè molta gent me parla, està sola, i jo veig la pel·lícula, inclús quan l'estaven rodant, no tenia la sensació de soledat, de mostrar soledat. És una dona que sí, està en el seu... en la seva casa no hi ha un altre ésser viu, però no viu amb soledat de duresa. No, ho viu d'una altra manera, aquesta soledat.
1: Perquè creus que la soledat en el món rural es viu de manera diferent que a les ciutats?
3: És diferent que a la ciutat. En la ciutat jo crec que estem aïllats, en colmena, sincerament. Molt més aïllats que en el món rural. O almenys en el món rural que nosaltres, però sense idealització, hem volgut mostrar en la pel·lícula, que és real, de la zona. Totes les poblacions allà són bastant xicotetes. En una comunitat xicoteta te trobes coses positives, més negatives, clar, hi ha menys gent i hi ha també cada una confrontació més clara. Surt a la llum lo positiu, lo negatiu, però també passen les famílies. Vull dir, la vida té això, té cares.
1: Home, ho diuen, no? Poble petit, infern gran.
3: Sí, senyor.
1: Això és una dita que se sent.
3: És una dita que, perquè, clar...
1: Però també hi ha molt sentit de comunitat. Clar, aquesta és l'altra part,
3: no? És l'altra part. És el que
1: volia explicar.
3: És el que volia comentar, que la comunitat és molt important. I per a l'ésser humà són sers socials.
1: I... Bueno, no sé quina enquesta sortia l'altre dia de Barcelona, que els veïns... O sigui, no ens parlem amb els veïns. O sigui, no hi ha relació entre els veïns. Ara no sabria dir la dada exacta i tot això, però és un estudi, una enquesta bastant recent.
3: Bueno, si a mi me preguntes la gent de la meva finca, que jo he vist molts anys, conec que poc, perquè van canviant tan sovint que, hola, adéu, no sé ni de quin pis són.
1: Quin barri vius?
3: Gràcia, estic a Gràcia.
1: No ha canviat Gràcia ni res, no? Quants anys hi portes
3: vivint? Uns 30 vivint? en aquesta
1: meva,
3: casa.
1: Doncs així pots escriure la història de tots els mals, no? Que han arribat a la ciutat, no sé si per quedar-se o no, no? Centrificacions... Mm-hmm. Això com ho portes? Com ho viviu? Doncs,
3: pues, si te soc molt, molt, molt, molt sincera... A veure, hi ha un aspecte que jo soc prou solitària i tal, me costa trobar-me tanta gent pels carrers. Però, si també te soc molt, molt, molt sincera, és donar gràcies del barri encara on estic pel tipus de gent que t'hi trobes. D'accents, jo sento alemany, francès, anglès, italià, molt d'italià pel carrer. No són altres idiomes. No sé com explicar. Hi ha barris en què m'hi costa molt més l'energia d'entrar-hi. O sigui, si jo tinguera... Soc molt sincera ara. Visc a mig del Raval, no aguantaria massa temps. Jo, personalment. Ho dic així de clar. Ara, en Gràcia, jo visc amb un altre nivell de comoditat. Però dintre de lo que és el Barcelona hi ha barris que no estaria a gust vivint.
2: Però no t'incomoda, justament, també tants guiris, tanta gent que passa?
3: Sí, hi ha este punt que m'incomoda del carrer, de gent, però no ho visc com una incomoditat. Un altre és el que jo opine del concepte del nivell de
1: gentrificació
3: o de la quantitat de gent que... o com se gestiona això. Això és un altre tema. Ara, personalment... No tinc una sensació de sentir-me mal, ni me produeix mal rotllo, ni m'he sentit mai atacada per ningú. No tinc una mala experiència, sincerament.
1: Tornant a la pel·li, a Cowgirl, no ens hem apartat massa d'ella. Clar, és un personatge que és una dona gran.
3: Sí.
1: I jo no ara has fet moltes declaracions aquests dies, no?, la promo de la pel·lícula, i no sé on, segurament algun canal, alguna xarxa, no sé, deies, és que això és un fet revolucionari.
3: Sí.
1: Revolucionari.
3: Revolucionari.
1: Un personatge de l'edat que tinc, o que
3: sí,
1: té.
3: Sí, que tinc.
1: L'Empar, i que tens tu.
3: I que tinc jo.
1: Que sigui prota absolut.
3: Pues sí, bueno, dic revolucionari en el sentit de que no tenim referents, no tenim costum de que siga el personatge troncal narrativament, no?, protagonista d'una pel·lícula, una dona madura, i que és a partir de la seva mirada, de la seva mà, que tota la pel·lícula se mostra, no? Per a mi és revolucionari, és un fet important, com a ciutadana, primera com a dona, com a actriu, òbviament, però com a ciutadana, com a ciutadans, tenir referents de gent gran de com viuen la vida, perquè la vida fins a l'últim alè està ahí. I la gent gran, per lo que estem dient, tenim moltes coses a dir, perquè continuem desitjant, continuem tenint ganes de ser feliços, de gestionar les nostres vides de la millor manera possible, d'estimar i que ens estimin, de cuidar i que ens cuidin. I això està ahí. I és important, jo crec, per a la joventut tenir referències de com la gent gran, de maneres de viure la vida.
1: I a més, una dona que no s'amaga i que no t'amagues de l'edat que tens.
3: Parles de mi o de Isabel?
1: Sí, parlo de tu.
3: Sí, sí.
1: Tu, per exemple, no t'has operat?
3: No, bueno, no.
1: Com moltes companyes de professió?
3: Sí, la majoria... Jo de companyes així properes tampoc reconec tantes que s'hagin operat aquí de Catalunya, però sí, hi ha molta gent... És que el cine, a més, és tremendo, et fiquen una lupa... Altra cosa és el teatre, no? El teatre tu tens una distància i tal, però el cinema jo cada vegada que em veig és que... Carai, dices, sí, és una lupa, lo que és la rugueta, és tot, te lo agarra tot.
1: I per tant, quan veus desfilar, ho comentàvem molt, no, Clàudia, la catifa vermella de Cans?
2: Bueno, la Demi Moore, per exemple, que està...
1: Perquè és l'última, aquesta catifa, però és constant.
2: Que ve de fer La Sustància.
1: Aquest escrutini global.
2: Sí, on es criticava super la pressió social i tot això, sí. I ella està, que sembla que no ha entès res, no, d'aquesta cosa, perquè també és això, que és víctima d'aquest sistema.
3: Totalment.
2: Que pressiona les dones a tenir uns cossos demencials, de prims, d'operats... Fa feredat.
3: Sí, sí, a mi m'encongeix el cor, perquè mira, ara mateix comentaven la contra de l'avantguardia, avui hi ha una fotògrafa xinesa que està parlant precisament d'això, no? De la pressió a les adolescents, a nenes ja no és, parlen de la bellesa, com per... està parlant d'un destí. I, a més, està tan estratificat o tan dividit. Te podem fer aquest tipus de rostre i amb això, que té un nom, i això tindràs aquest tipus de destí. Podràs accedir a això, o a B, o a C, o a D. I tu eliges, segons el rostre que te canvien.
1: A on acabaràs treballant, o sí, quin tipus de vida tindràs.
3: Exactament. I, clar, això les nenes s'ho creuen. I, clar, és quasi com estudiar una carrera o altra, que en la vida podré casar-me o no, sí, podré accedir a un nivell econòmic tal, si tinc aquest rostre o un altre. És duríssim, això. Uh-huh. És molt trist, no? És tristíssim.
1: Sí, o traslladat en l'ara, per exemple, de les xarxes socials, cada vegada veiem més publicacions amb filtres, fins i tot vídeos. O sigui, gent que no es troba còmoda amb la seva cara. Sí. I gent jove, bueno, és una cosa que... I clar, en el món de les actrius, dels actors, a més, és que va a la contra, perquè una cara operada perd aquella gestualitat, perd aquella mirada, aquests llaços que gasta l'Isabel Rocati que disfrutem amb el personatge de l'Empar, no? Els matisos...
3: Sí, jo ho crec també. I llavors hem de ser molt realistes. És que inclús mirant-lo molt fredament, imagina't com a productors d'un producte X. Qui consumeix el cinema, sobretot, i el teatre? Quanta gent, dones grans, madures... Tu ves una sala de teatre i està ple de dones grans. I és molt meravellós anar a veure una funció de teatre, una pel·lícula, en què pugues veure algo que tu t'identifiques més enllà de la narració en si, sinó que t'identifiquis com a ésser humà, com a dona. És molt bon. I això ho dic, inclús mirat-ho fredament, jo crec que se deuria descriure més per a gent gran i treballar més, perquè som públic, i és un públic a cuidar.
1: Bueno, el públic anirà creixent, perquè la població va creixent. I també, cada vegada serem, i viurem més anys.
3: Sí, això és.
1: Kogel, aquesta pel·lícula que protagonitza la Isabel Rocati, que va també de segones oportunitats, és un dels grans temes d'aquesta història, del tornar, que dèiem, a enamorar-se, i aquí entra en acció Morro, interpretat per en Pep Moner, que li porta flors a l'Empar. Ella, una mica reticent, una mica seca, al principi.
0: Morro.
4: Hola.
0: Vens en els gossos?
4: Vinga, soles, tranquil·la. Pren.
0: No les hauràs agafat del cementeri?
4: No, passa, està Maria. No n'hi deixarà ni una. Ja les he collit d'un bancal meu.
0: Regalar flors en Tots Sants és un altre costum raro que t'has portat a Amèrica.
4: Costum raro per què?
0: Dic jo que en un dia com avui les flors són per als morts, però com pareix que tu als morts no els poses flors...
1: Què podem explicar d'aquesta relació, d'aquest home que va, no sé si fugir o marxar, fugir potser, no?
3: Sí, va marxar, però va fugir.
1: Últimament
3: va fugir fa molts anys. Sí, no podem desvelar, no podem desvelar, però sí. Però lo bonic de la relació és això, és una trobada de dos amics que es coneixien des de joves, en el que, òbviament, ja des del primer plano que ens trobem, vem què passa, hi ha una tensió entre ells dos grans. Hi ha espurnes i dius... I lo bonic de la pel·li és que es va desvelant a poc a poc el perquè. I és meravellós, ara que parles del paper del Morro, que és el mal nom que es diuen els pobles a una persona, és el Bernat, el Miquel, el Bernat, en el Pep Moner, fa un personatge masculí meravellós, en el sentit de que és una persona... Mira, el que parlaven de l'edat. Amb l'edat sap tenir paciència, sap mirar, escoltar, què necessita l'altre. Bé, jo vaig... Mira, el que deia el Joan d'agafar el ritme de l'altre, diu, anem, es ballar junts i agafar el ritme de l'altre. Pues això, en la pel·lícula ho fa, aquesta relació entre el Morro i en Par.
1: Saber domar el desig,
3: saber
1: també.
3: Domar el desig.
1: Saber domar el desig.
3: Esto només s'aconsegueix, crec jo, la maduresa.
2: Mira, amb la maduresa, justament, no estem acostumats, potser, a veure escenes íntimes, no? Com la veu plantejar? Veu tenir dubtes o... No sé com la veu tractar.
3: Des del primer moment...
1: Vosaltres dos junts al llit.
3: Sí, sí, sí. Però també tenim que dir... és una escena de tacte, de pells, de contacte. De contacte en la part més abstracta, més poètica. És possiblement l'escena amb tractament amb el tractament més poètic, possiblement, de tota la pel·lícula. I des del primer moment se'ns va a tots dos, per part de Cristina i de Miquel, però sobretot Cristina és l'encarregada, perquè a més Cristina Fernández és actriu a banda de director, sí. Bàsicament ella és una ballarina preciosa, és excel·lent, és coreògrafa, és actriu, molt bona actriu, i també dirigeix últimament. Pues des del primer moment se'ns va plantejar el que ara es parla d'intimitat, com allò estava plantejat, com ens sentíem nosaltres, quins límits posàvem, què estaríem disposats a... Però,
1: ja a ensenyar o no ensenyar.
3: Exacte, sí, no? Sí, ens va parlar amb molta sensibilitat i ens va presentar el que en realitat és, amb una sensibilitat per al meu pare exquisida, i tots dos vam estar molt d'acord amb això, no? Mm. Sí, sí, o sigui que ens van sentir molt ben tractats en aquest sentit.
1: Perdona, em pregunta, tu t'espullaries al cine?
3: Jo depèn...
1: La Carmen Maura, en 80, s'acaba de despullar.
3: Clar,
1: diu, no... I li preguntàvem per què, diu... Pues porque nadie me lo pidió antes.
3: Maravillosa,
1: maravillosa resposta.
3: És meravellosa. És que, clar, depèn tant de lo que estigues narrant, m'explico, de la pel·lícula, de la narració.
1: Si està justificat.
3: Si està justificat, però ben justificat per la història, per allò que estàvem parlant. Aleshores, jo no tinc cap inconvenient. Una altra cosa és, ara toca pap i per nassos, ara ensenyar esto o l'altre. No, no, esto es otro tema. Però jo ahí no tindria, mai haguera tingut inconvenient. I mira, ha passat ara, mira, s'ha perdut el públic... tota una joventut meva, meravellosa, eh? Meravellosa. Jo ahí entenc a la Carme. És que és així, a la Maura. Mira, antes nadie me lo pidió, se lo han perdido, oiga, se lo han perdido esto.
1: Se lo han perdido. Bueno, quien tuvo, retuvo, eh?
3: Bueno, eso dice.
1: També s'ha de dir, eh? Vull dir que... no hem parlat, i ho fem molt ràpidament, de l'altre home, de la vida de l'Empar, que entra... Pues no se sap ben bé d'on arriba en Carlos Cuevas,
3: Carlos,
1: que manté una relació molt diferent de la d'en Morro, però que també la complementa.
3: Totalment. És una pel·lícula d'amors. Amores, ja. Que sí? Perquè hi ha diversos. Hi ha otro hombre, que és el veterinario, que ahí parlem de l'amistat, realment, de tu a tu, d'edat. Amb Carlos Cuevas, que a banda és... Vaig sentir molt ben acompanyat. Jo a Carlos lo quiero mucho, perquè compartimos ben del pla, lo vi crecer, lo quiero mucho. I el paper que realment ell, que tampoc desvelarem, exactament crea, és una relació... intrageneracional o transgeneracional o com és, o intergeneracional. Jo, esto es intergeneracional. Entre generacions,
1: no?
3: De diferents, claro, diferents generacions d'edat, en el que ell arriba un moment en l'escena que diu, som les restes. Jo dic, com és això? Les restes de què? Diu, d'allò, el que quedem de, no? I cadascú té les seues motxilles. Quedem, som els que estem vius de les nostres històries. Ah. I ens hem trobat després de els dolors, ell el seu, jo el meu, i de cop són dos sers d'edats diferents que s'escolten, se cuiden amb respecte, sense jutjar-se una a l'altra, i se complementen. Jo crec que en part dona a Ricky una part maternal d'acollida, de sostén, que necessitava, i ella, Ricky, també li comporta, i no avançarem històries, però un forat i un dol i un dolor i una negror que ella té, un enfado amb si mateixa per no haver sapigut sostindre una situació emocional familiar, i Ricky pues, li dona esta segona oportunitat d'ella adonar-se des de la llum, de créixer i acollir-la d'una altra manera.
1: Bueno... Us han vingut ganes, no?, de veure la pel·li. Jo crec que l'última li hem de fer de venda el pla, no?, que ara l'acaba de citar. Que sí. Crec que va ser l'aniversari l'any passat.
3: Este any, fa no res.
1: Este any. 20 anys.
3: Jo diria que sí. Sí.
5: 20 anys de venda el pla.
1: Ferran Bassaganya s'ha tornat a treure la puteta. Sí, no, i sí.
2: Ell obsessionat amb la joventut.
1: Però, mare meva. Però, clar, la veieu vosaltres, feu molt petits, no?
2: A mi em va enganxar just, una mica.
5: Ah, no, jo sí. Oi tant, jo sempre sí.
1: I què recordes?
5: Home, doncs, és que, clar, per mi va ser la sèrie de TV3 que jo vaig veure quan creixia, saps? Mm. A més, me'n recordo molt que era els dilluns i els dimarts en una època, llavors era com començava la setmana d'aquesta manera, i, no sé, clar, jo també soc d'Olot i allà era molt... Vull dir, Olot és molt de TV3, i me'n recordo que ho parlàvem molt al col·le.
1: Bueno, i que estava localitzat també en un ambient, doncs,
5: a Breda, petit... A Breda, sí, oi tant, sí. Sí, sí. No, no, jo me'n recordo moltíssim també del Plau, i tant. I que també hi ve aquesta cosa com de tele pública de les drogues, en aquella època dels accidents de cotxe, de, no ho sé, vull dir que hi havia...
1: De, com de conscienciar a través de les trames.
5: Oi, tant. No? Bueno, sí, jo me'n recordo molt de, home, de la Mònica, la cadira rodes, tota aquella trama era loca. Sí, sí, oi, tant.
1: I ja no sé com ho vas viure tu, així, però en resposta curta... Vent del Pla, per tu.
3: Vent del Pla, per mi, jo vaig gaudir molt, vaig disfrutar molt.
1: Van ser 5 anys?
3: Van ser 7 temporades, set? Que uns 5 anys, sí, al voltant de 5. Jo entria a fer, la Marcela era dos rèpliques, i com va anar creixent va ser meravellós. Jo m'estimo molt, és dels personatges que tinc al cor, la Marcelica. Me l'estimo molt, ho disfrutava moltíssim.
1: Bueno, i aquesta relació tan especial que teníeu amb en Boris Ruiz, que no sé on he llegit, que us permetien fins i tot improvisar una sèrie, que és el més guionat i...
3: Totalment. I en algun moment s'ho van plantejar, perquè, i ho fèiem, eh? Teníem una complicitat extraordinària. Jo no... Això és extraordinari, no m'ha passat mai a aquest nivell, eh? D'improvisar realment... seguíem. I, a més, fèiem un gènere, fèiem un altre. Érem com una miqueta comodín, nosaltres, també. Si la trama central era més sèria, més tal, nosaltres... passaven coses més de comèdia.
1: Allà al bar.
3: Si l'altre era més de... Nosaltres vam arribar a veure extraterrestres en un moment determinat. Si la trama era molt boja en un moment determinat. No, però això t'ho dic, era com una miqueta de contrapès de la trama central. No, ho recordo amb molt de carinyo, molt.
1: Isabel Rocati, actriu, no us la perdeu a Cougel. El seu paper protagonista, passats els 60 anys, molt ben arribat, en un moment molt maco, jo crec, i la disfrutareu, aquesta història, i també de Vent del Pla, que deu estar por ahí, que es pot veure a les plataformes, no?, perquè ara és tot accessible, imagino que sí.
5: Trescat,
1: no?
3: Bueno, suposo. Trescat està, la pots veure, jo de tant en tant entro a veure cosetes, està ahí penjada. Sí.
1: Isabel Rocati, una abraçada, ha estat un plaer, gràcies.
3: Per a mi també, moltes gràcies a vosaltres. Propera.

0: Aquí tenim el Tot és comèdia de Ser Catalunya, quan passen 5 de 2 quarts de 2. Ferran Bassaganya.
1: Segueixo aquí.
0: Sí, Clàudia Arcarons, rec, ha anat a acompanyar l'Isabel Rocati aquí a la sortida, i ara de seguida està l'esprint corrient. Ella és molt necessari ara en aquest temps, en aquest tram, perquè va ser els ulls del Tot és comèdia ahir.
1: Bueno,
0: va ser,
1: ja
0: va començar a ser els ulls del concert de Bad Bunny al balcó, amb l'Anna Puigvoltes.
2: Exacte.
0: I amb els fans, que fins i tot els vas fer cantar. Meravella.
2: Petit joc, un petit joc.
0: Sí, sí, sí. Fes-li anar al Ferran, a veure si...
1: Ui,
0: Bad Bunny-sme.
2: Allà, por la mañana café.
3: Por la tarde ron. No sé ja cómo no sigue la dichosa canción.
0: No sé si al concurs hi afegeix Anna Rojas, la nostra companya dels 40 USA. Com estàs, Anna? Bon dia.
4: Hola, companys. Encantada d'estar aquí.
0: Et queda veu, tu? Perquè també vas anar al concert.
4: Sí, sí, em queda veu. O sea, sembla que no, però sí, sí, és que... va, vaig a cantar, vamos...
2: l'home gana.
4: A tope.
0: Clar, jo això sempre m'ho pregunto, no? Ets periodista, estàs acreditada per informar sobre el concert, sí, però a la vegada, si ets fan, estàs veient el Bad Bunny, tu.
4: Sí.
0: Com trobes l'equilibri? És a dir, jo què sé, ara cantes una estrofa i després t'apuntes... Com va això? Com tu treballes?
4: Sí, i ara més amb les xarxes, o sigui, tinc que cantar, anotar, gravar amb el mòbil, o sigui, tinc que fer un multitasking, que és que hauria que fer un altre màster d'això, eh? Ara, com a l'època de les xarxes socials, o sigui, vaig fer la dona orquestra, gaire.
0: Sí, sí. No sé, posa'm un adjectiu així que puguis resumir el que vas viure, el que van viure aquestes, que quan 55.000 espectadors de l'Olímpic ahir, 55.000 més avui que disfrutaran del segon concert.
4: Espectacular. O sigui, històric, icònic. No puc posar només una paraula, jo diria.
0: Ets fan de Benito?
4: Es nota, jo crec.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. Calia.
0: A veure, referències, que és el que ens agrada.
2: Mira,
0: aquí. Que ens parlin de lo nostre, no? Que una superestrella internacional vingui aquí. No sé si va parlar en Bad Bunny en català.
2: Algú va dir, Anna, algú va dir.
4: Sí, sí, sí. O sigui, bueno... ell, com tal, crec que no va parlar en català, però sí que va haver com moltes referències en el show, i de fet crec que és molt necessari, perquè passa moltes vegades que els artistes venen aquí a Barcelona i potser no saben la llengua que parlem acá.
0: Mm-hmm.
4: O sigui, no fan cap referència o res, i crec que va ser molt important que al primer moment del show va fer com aquest teaser de nois parlant en català.
0: Sí, un vídeo que es va projectar.
2: Exacte, sí, això els catalans, nosaltres anàvem bojos, clar, ens donen engroneta i tot.
0: Sí, sí, sí, ens provoca... anava a dir una guarrada ara, però ja està.
2: Però no, sí, allò va estar
5: molt
2: bé. Voleu
5: que us expliqui un coti?
4: Sí, sí.
0: Tot tu,
5: aquest vídeo està gravat dues vegades, perquè la segona vegada, o sigui, la primera vegada no la van gravar en català. No, o sigui, és un 80% segur, però...
0: O sigui,
5: sé segur que el que veu veure no era... Està gravat dues vegades, aquest vídeo.
2: Fixa't tu. Val. Home, és veritat que ell tampoc va dir, bona nit, ni un t'estimo, tonto. Mm-hmm. Cosetes.
0: Molt bé.
2: Cosetes.
0: Això va ser al principi.
2: Exacte.
0: Explica'm cosetes.
2: Ell se'l veia emocionadíssim. O sigui, quan va sortir, perquè ell surt des de sota, es va estar almenys 2 minuts de rellotge mirant el públic embogint completament. I llavors ja va arrencar amb el concert, però no sé tu, Anna, però jo el vaig veure molt emocionat, realment.
4: Molt emocionat, jo crec que estava pletòric i va estar, hòstia, 2 minuts sin dir res, que semblava el Festival de Cannes, perquè era una ovació com de 5 minuts, o sigui, va ser...
0: L'ovació de los Javis.
4: Total, total, o sigui, l'ovació del Bad Bunny, o sigui, molt fort.
0: Sí, però sí. Això també és domini del tempo i de la situació, no?
2: Ah.
0: Això jo, la Beyoncé, ho he fet no tanta estona, l'he vist fer-ho.
2: Sí, amb els ulls tancats i respirant per la boca, o sigui, ella estava connectant.
0: Sí, sí, ara, però tens 55 persones a davant,
2: clar,
0: corejant el teu nom, que... En fi,
4: això... Molt fort, sí.
0: Més.
2: On anem ara, no?
0: On anem? Escoltem.
2: Anem a la caseta.
0: No? Anem a la caseta. I escoltem algun àudio, sí, potser?
2: Aviam. Visca el Barça! Clar, perquè a la caseta estava ple de jugadors del Barça, que això, que ens anaven donant aquestes engronetes, no? Visca Catalunya, tal, ens tornem boixos.
0: Bueno, la caseta contextual, no sé si cal context o no, però potser algú que no sigui fan de
4: sí,
0: Batman i que no hagués vist la Super Bowl...
4: Clar. Sí, és realment és un moment com important del show, perquè és com una rèplica d'una caseta tradicional de Puerto Rico. I, clar, és com que la idea és fer una mica una festa amb perreo i tal, en una casa tradicional, tenir una mica aquest emblema. i per això sempre hi ha com figures reconegudes, diguéssim, al show.
2: Exacte, va ser la part això de les cançons més fortes, més dures, a més que aquí ja era gairebé nit, i bueno, aviam, sigui personatges estel·lars que van sortir allà, a part dels futbolistes, no? Perquè bueno, tampoc ens interessen tant, no? Aquí, la Míriam Mal, Ferran Torres, Lewandowski, tots xivats, perquè jo, bueno, reconeixem els justos, Dani Olmo, també, i, però el protagonista per nosaltres va ser Marc Giró, que de cop surt, em va venir, i ell estava ben bé al costat de la porta, rient, aplaudint i sense fer gaire més. O sigui, va fer una mica de perfil baix.
0: O sigui, no va fer de Marc Giró.
2: No va fer de Marc Giró. No. També ha de descansar, aquest home.
0: Sí,
2: no?
0: Bueno, potser estava com sobrepassat pel... Clar. No ho sé, no ho sabem.
2: Per tant, són teories. De perreo. I llavors el que també hi havia és bastant influencer, no? Cares així que algú coneixia i algú altre no. I una primera fila de molt noies d'imatge, que això ho vam comentar.
0: Què vol dir una noia d'imatge?
2: Noia d'imatge, però això... La primera fila és una càmera que va passant de tant en tant amb tot de noies guapes, mones allà, anar mirant a la càmera com seduint, bàsicament. Ja. Això és un punt incòmode, trobo.
4: Sí, a mi em va semblar una mica awkward, o sigui, com molt... Com jo m'esperava realment com veure alguna figura d'aquí, de Barcelona, potser la Batlle, que després va sortir també, però jo que sé, una Muixca, una Ara. Julieta, una Aitana, o sigui...
2: Sí, un punt més de grup, d'amics, sí. I no, era una mica un aparador.
0: I mostrant-se natural, voleu dir,
2: exacte.
0: No fent una semicòreo o pose.
4: Era bueno, molt videoclip.
2: O ballarins, posar ballarins també està molt bé, que ja n'hi van haver, però aquesta cosa tant de noies, de mireu-les, que mones són...
5: És que és lo típic, em sap molt de greu, però és que és lo típic de les discoteques, de deixar entrar noies, pibons, i de fet... No hi havia, o sigui, això no sé si és veritat, però no hi havia com un nano que reclutava noies entre el públic per anar a la caseta i que té un perfil de noia triada. Sí. Que això també l'altre dia, mira, ja això m'ho dic, però l'altre dia hi havia la Laura Fab a la tele parlant d'això i anava a dir que no, poseu-vos mones, no sé què. I era com no, o sigui...
2: Però què estem dient?
5: Just no.
0: Un moment. Poseu-vos mones
2: perquè
0: per si us,
5: si us agafen, saps? Poseu-vos exuberants per si us agafen. I era com, però és que no havíem deixat enrere tot això. Vull dir que anem en compte amb això perquè, ostres,
2: perquè
5: saps? Tornem a caure-hi.
2: Exacte, i a la caseta que hi ha doncs, famosos i no noies canòniques a qui pot agradar a tothom.
4: Tothom.
2: Bueno, revisem-ho, això.
0: Si en Ferran Bassaganyes, que va avui a veure el concert, volgués anar a la casita, què hauria de fer? A part del recluta, eh? O sigui, t'has de posar molt guapo, això sí?
5: Sí, però crec que si ets un noi... No...
2: Bueno, pots cridar el que fan cridar, no? Hi va haver un noi que el van agafar del públic per fer-lo de... Pero PR es otra cosa.
4: HPR, otra cosa.
0: Ja, però has de tenir ja, diguem, cèntims o un nivell de fama, això
2: segur,
0: no?
2: O has d'haver acampat per estar a primera fila.
0: O has d'haver
2: acampat per estar...
4: Sí, a primera fila, perquè és que aquest noi que va gritar el HPR va estar en primera fila. I realment, si vols anar a la casita, doncs
2: no hi ha una altra.
4: Perdona, realment.
0: Vols anar a la casita, Ferran?
4: Sí.
5: Home, si el nivell és aquest, potser li deixo... Ara entenc que en Marc Giró també estigués una mica...
2: Ell estava a l'última fila, allò de dir, per favor, això no va venir.
5: Ui.
0: Bueno, i quan va sortir ella a l'estadi, es va enfonsar...
1: Batlle perrea sola!
0: Això és com allò de la Rosalía. Qui traurà el confessionari? Qui traurà el confessionari? Doncs qui serà l'artista convidada a Barcelona?
2: Havia
4: la nostra Batlle. O sigui, la reina de Barcelona.
2: Música mana.
4: Total. I... O sigui, jo no em vaig desmaiar-me de casualitat.
5: Bueno, però va cantar una cançó seva.
0: És el que va tenir la generositat al Benito de dir-li, no, canta també tu una.
5: Ah, sí? I quina era? Us en recordeu?
0: Dame.
4: Era Dame.
5: Oh!
0: Dame.
2: Sí. Va ser molt fort.
5: Jesús, em moro.
4: Va ser un moment icònic. Sí,
0: I avui hi tornarà o creieu que hi haurà una altra artista diferent?
4: Hi haurà una altra.
2: La gent diu Arcángel, el que voldria també la gent és una mica la Rosalía.
5: Sí.
2: Clar, no sé.
5: Aitana.
2: No
5: sabem. Ah, no,

0: Va agrair-li també al públic que hagués esperat tants anys, no?, de Barcelona i de Catalunya.
1: Sí, 7 o 8 anys va dir, no?, que havia tardat.
2: Sí, sí, sí, 7 o 8 anys. És que, de fet, l'última vegada que va estar aquí el Bad Bunny va ser també a Barcelona, al festival, al Sónar, de fet. I va dir, o sigui, moltes vegades, com durant el show, de moltes gràcies per esperar-me tant temps, o sigui, i per confiar en mi abans de que el món... Clar. Lo hiciera, o sea, porque realmente aquí a l'estat, o sigui, hem escoltat la música del Bad Bunny des de que vaig començar.
1: Molt, i de fet fa riure perquè és que va començar tocant a Lleida fa uns anys, tocant a Vilova de Lleida
0: molt.
1: Per 15 euros.
0: Sí. Bueno, i també va estar a Girona en aquella època, el 2016, va actuar en una discoteca llatina i es va posar la samarreta del Girona. El Girona, que juga avui la permanència a primera divisió,
3: ànim,
0: amb el partit
3: endavant.
0: Contra l'Elx, també juga a la final de la Champions, el Barça femení, també li desitgem tota la sort del món.
3: Ho teniu guanyat, això ja.
0: El Keti Jugues especial avui, no us perdeu, la transmissió del Circ Catalunya. Va, més música de Bad Bunny. Yo lo conozco.

0: Bueno, aquesta seria, Anna, la part més política poder del show, no? Quan va tocar l'apagón de Puerto Rico.
1: Sí, que és una cançó, de fet, molt important. És que, de fet, com tota aquesta era de tuitejar més fotos, crec que ell ha ido com un paso más endavant, o sigui, i ha intentat com una mica parlar d'aquesta crítica social de tot el que passa a Puerto Rico amb el tema del turisme, de la gentrificació, o sigui, també només quedar-se en la part del folklore, sinó també transmetre com a la resta del món el que està passant a la seva terra.
2: Exacte, i que una persona d'aquest país justament sigui ara el número 1, no, diguem-ne, i a més també va fer com un missatge molt maco de per aquesta nit i només aquesta, tots som de Puerto Rico.
0: Tots som boricua, no?
1: Exacte.
0: I l'última.

0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, torna com vulguis, aquí el Tot és Comèdia.
2: Per favor.
0: Que bé, eh?
3: Quines
0: com
3: ganes.
0: Com t'ho passaràs aquesta nit,
3: com un llamp a l'Estadi Olímpic, de veritat.
0: Bueno, doncs encara no t'hi vas, encara no puges veritat, a l'Estadi Olímpic, que tenim tota la mixtape amb en Ferran Bassaganyes i sintonia, home, per fer les coses bé, primer. Un assaig molt interessant i, com no, el Primavera Sound, que ja tenim a tocar. Però abans, vols parlar d'una estrena teatral?
3: Sí, bueno, la meva. O sigui, avui heu tingut a dos personatges que han estat a l'escenari de la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, perquè ahir vaig anar a veure Contra Antígona, i aquesta obra de Contra Antígona us la recomano molt, però més hi ha un moment en què demanen a 14 persones del públic que baixin i que siguin al cor.
0: I tu vas ser un d'ells?
3: Home, òbviament, jo em vaig aixecar i vaig dir, pa abajo que voy. 100%. Sí, sí. I vaig dir, mira, llavors jo avui és el meu dia post-estrena.
0: Però sensacions, o sigui... A veure, és una obra que dirigeix l'Andrea Jiménez.
3: La dramatúrgia és de la Victoria Spumberg.
0: I està protagonitzada per la gran actriu.
3: La Júlia Trullol.
0: Trullol,
3: això. Que fa d'Antígona, correcte, que fa d'Antígona. I la veritat és que molt guai, molt guai. Clar, tu estàs... O sigui, et fan pujar, et posen un audioguia com en un museu, et fan pujar com a l'escenari, i et van dient que vagis fent coses una mica...
0: Coses com què es poden dir?
3: Sí, bueno, et van dient, rotllo, mou-te lliurement o posa't al costat del personatge el que vols donar suport i tal. Sí que és cert que han d'acabar de polir alguna cosa de com aprofitar encara una mica més a aquest cor. I ara jo aquí xupant càmera, ja ho veus? En plan de, no, hagués pogut ser més protagònic. Sí, de fet, jo us he de dir que en un moment em vaig posar en el centre absolut de l'escenari entre els dos. Sí, tota la resta del cor estava en un costat i em vaig posar en el centre i estava com allò, veien els dos, Creon i Antígona, i jo en el mig, mirant...
2: Creus que canviaran els pamfletos i ara hi haurà la teva cara?
3: Sí, bueno, només faltaria, només faltaria.
0: Sí, sí, jo no faria mai amb la vergonya que tinc jo, que m'agafin i entrin.
3: Jo us ho recomano, i si algú que ens escolta va a veure-la, feu-ho, perquè com que et pots tapar, hi ha 14 persones més, aleshores tu pots quedar tapat amb el grup.
0: Home, a veure, com a experiència és increïble.
3: És molt guai, la veritat. Sí, sí, ara, i crec que tampoc t'enteres molt de l'obra, perquè estàs més pendent del que et diuen i tal, que de res més.
0: De l'autor de la biografia de Julio Iglesias, Hans Laguna, Yo siendo yo.
3: Arriba l'estiu i arriba el moment de parlar d'un...

0: un quadernet d'aquests d'anagrama, i a més avui, ja que teníem el Bad Bunny, després parlem del Primavera Sound, doncs, bueno, el teatro de l'autenticitat en les estrelles del pop, es diu aquest d'això. Llavors, bueno, aquest llibre, perdoneu. Us he dit que estic molt nerviós per Bad Bunny, o sigui, tinc un dia una mica... Sí,
1: nosaltres t'ajudem, no pateixis. Sí.
0: Bueno, en fi, és una sèrie que és molt recomanable perquè al final parla una mica de com aquest valor de l'autenticitat, i de fet connecta una mica amb aquest Bad Bunny que fa molta gala de Puerto Rico, de tot això, com aquesta cosa de l'autenticitat és una mena, una estratègia de crear un territori de marca de les estrelles del pop actual. Abans, als 80-90, les estrelles del rock eren una mica les que eren autèntiques, no? Les que anaven de rebels, no sé què, i el pop quedava una mica com lligat a la cosa de, bueno, doncs algú ha fet una cançó, surt de l'escenari, canta i calla una mica la boca. Què passa? Que amb la mesura que es van començar a deixar de vendre discos, la indústria musical va dir, no, és que clar, les estrelles del pop les he de convertir en marques, i llavors s'ha potenciat molt aquesta idea de l'autenticitat. I és una mica el que el Hans Laguna en aquest assaig va com desgranar una mica. És com que ja no compres la música, és a dir, quan tu vas a seguir un artista musical ja no el vas a veure la seva música, sinó vas a veure una mica el que engloba tot això. Llavors també per això a vegades hi ha com artistes que fan grans flops perquè ja no t'identifiques tant amb ells, o hi ha artistes que de cop ens agraden moltíssim, com pot ser en el cas de Bad Bunny, perquè de cop hi ha com una autenticitat i és una manera de que tu t'identifiques amb aquella persona.
1: Has triat Charlie XCX per alguna raó especial?
0: Charlie XCX fa 2 anys, n'hem parlat molt aquí, va ser la gran diva pop amb el Brad Summer, no? Era com ella era una total diva, no sé què. I llavors, ara acaba de treure dos singles nous, on va una mica més cap al rock. Ja no va cap al pop aquest més electrònic o una mica més, més electrònic. Ara va més com una cosa de rock i sembla que la recepció dels seus fans no ha acabat de ser del tot unànime, no ha acabat de ser del tot molt dolça. I ella ha fet un tuit que diu, estic molt contenta que escolteu la meva música, però que sapigueu que el meu art jo el faig per mi i el que se sent honest amb mi i jo sóc autèntica amb mi mateix, no sé què, no sé quantos. I clar, quan va passar això vaig pensar, ostres, que fort que just el Hans Laguna està reflexionant sobre aquesta autenticitat de despatx, diguéssim, que tot està tan programadet i tal. I llavors ella doncs, fa tot això, perquè al final ara les artistes del pop surten molt com a que jo sóc compositora de la meva pròpia música, perquè te la creguis, això que passa és real, és meu. De fet, per això hi ha tants documentals també, no?, d'aquests moments de la gira on les veus que elles estan a darrere de tots els processos creatius, quan realment us puc dir que hi ha molts creatius, hi ha molts directors creatius a darrere. O sigui, que
2: però això pot ser un producte.
1: Molts, correcte. O sigui, una cançó la poden firmar 8.
0: Correcte.
1: No?
0: Hentai de la Rosalía té 6 compositors més. Sí,
1: vull Ana Rojas, dels 40 USA, continuem nosaltres, li interessa molt aquest tema, anava fent així, vull dir que si vols dir alguna cosa, alguna aportació.
3: Sí, no? Que de fet hi ha cançons, o sigui, a David tirar més fotos de Bad Bunny, hi ha cançons amb 30 compositors.
1: Què?
3: Sí, hi ha una que té 27, crec, o sigui, és fort.
2: Pues aquesta por constant, no?, també, que, per exemple, l'Aitana sempre se l'acusa molt de ets un producte, i elles estan constantment reivindicant de no, sóc autèntica, sóc jo la que tiro endavant, no?
0: I correcte.
2: Ningú, tampoc passa res per acceptar que vas amb un equip perfecte i enorme.
0: Sí, però sembla que com que amb les xarxes socials estem tan a prop i tenim tant accés a la seva intimitat, d'alguna manera, clar, necessitem que siguin com les nostres amigues. I de fet, a vegades els hi passa com a la Chappell Roan, que els fans se senten que són els seus amics. Clar, hi ha aquesta barrera de les xarxes socials ha dissipat tant la intimitat que, clar, de cop es troba la Chappell Roan que està fent un cafè en un d'això i la gent va com si fossin els seus amics, saps? I la tia és una border i va dient... Sí. No, deixeu-me en pau. Sí, no sóc el vostre amic, tal. Sí.
1: I el tema de les marques comercials?
0: És que això em flipa.
1: Quin paper juga això?
0: Clar, als 80-90, si un artista començava a fer com acords comercials o es venia molt al capitalisme, era un venut, no? Allò, sopa de venuts, no sé què, tal... Clar, ara, tu veus a la Rosalía, que tots considerem que la Rosalía és superautèntica i que ella ha volgut ser la monja, no sé què, i vas al Palau Sant Jordi a veure-la i tens tot ple d'anuncis d'ella anunciant-te una colònia i quan surts del metro és ella anunciant-te unes sabates. Aleshores, mai les estrelles del pop havien estat tan autèntiques, però ara no havien estat tan envoltades...
1: Tan venudes al capital, no?
0: Correcte.
1: Home, mira, Bad Bunny, no?, amb els acords aquests que té amb Zara i...
0: I a Adidas, també. Sí. De fet, el teniu aquí al costat en un pòster gegant a la botiga.
1: Cada dia, o sigui, aquesta setmana ens l'hem trobat cada dia.
0: Doncs res, això, Yo siendo yo del Hans Laguna, els nous quadernos d'anagrama, que sempre valen molt la pena, i al final l'última reflexió és, a vegades parlem de les popstars, però no som nosaltres també una mica marques, quan ens posem a les xarxes socials, triem què ensenyem de nosaltres, què no.
1: Jo no, perquè com no hi soc...
0: Doncs ets la Beyoncé, que també és com la que no...
1: Ara, saps? Vinga.
0: Ets la Beyoncé.
1: Soc la Beyoncé de la ràdio.
0: Tot és com deia Beyoncé. Ja està.
3: Bon títol, bon títol.
1: Anem a parlar del Primavera, així sí, una mica a l'Spring, fent de DJ aquí Ferran Bassaganyes a la mixtape del Tot és Comèdia.

0: Arriba el moment més dolç de la mixtape, arriba el Primavera Sound, arriba això, i escalfem motors, volem turistes, música, marques, cantants, bueno, si ho volem tot
1: turistes,
0: junt.
1: Bueno,
0: jo ho he d'aprendre, que tinc l'acreditació, llavors.
2: Molt bé.
0: En tot cas, escolta, el Primavera Sound, si aquest cada any, bueno, és l'aparador de la música més llegendària i la nova per venir, diguéssim, si parlem de llegendes, jo crec que la llegenda del cap de cartell més llegendari que tenim aquest any és The Cure, que no farà les seves 4 hores de concert que va fer l'última vegada que van fer l'última vegada que van venir aquí a Barcelona, sinó que jo crec que farà una cosa més light, 2 horetes, però igualment tindrem temps d'escoltar els seus temazos i els temes mítics i clàssics. També una altra cosa així bastant històrica és My Bloody Valentine, que jo tinc més ganes de veure'ls, no perquè els hagi escoltat molt, sinó perquè per internet corre molt el rumor de que són un grup que toquen molt fort, o sigui, molt fort dels decibels molt i molt alts. I diuen que és, o sigui, anar a un concert de My Bloody Valentine i sobreviure'l ja forma part com de l'experiència. Llavors em sembla tot un happening.
3: I després veus noves?
0: Veus noves. Al final, el Primavera Sound també és una mica un d'aquells festivals on tu pots dir, ei, jo estava allà quan aquest grup encara no estava a l'escenari principal, no?
3: M'entendrit doncs... molt el videoclip aquest d'ell, el cantant de Gis,
0: sí.
3: Cantant-li a un... Deu ser ell mateix quan era petit, no?
0: Suposo que sí, sí, sí.
3: Un bebé, un bebé, un nadó.
0: Moltes estrelles del pop també fan això de parlar amb si mateixes de petites, bueno, fins igual. Total, Gis és una banda que és la banda de moda de tots els modernos de Barcelona, estaran allà, la gent més insuportable, no sé què... És un grup que ve de Nova York, amb només 3 discos s'han convertit en el fenomen rock de la dècada, gairebé. Tothom, o sigui, ja us dic, serà on tothom voldrà estar una mica per veure quin serà el següent pas d'ells. I, de fet, el cantant, el Cameron Winter, aquest que sentim de fons, que té una veu una mica desagradable, si em pregunteu, també farà un bolo en solitari. Vull dir que, bueno, serà un d'aquells concerts de jo hi era.
3: Home, i el moment també, hits...
0: Sí, al final hi ha molt de rock, molta senyoreta amb guitarreta, però al final el Primavera, des de fa un temps, ja porta pues, una mica la cosa de TikTok, de dir així, del TikTok, i aquest any doncs, tens doncs, això, a la Doja Cat que estem escoltant de fons, també tenim èxits més prominents com la Pink Panthers, l'Addison Rae, l'heroïna local de Batguial, que allà també la tindrem, o la inclusió en la música de l'actriu model influencer Cara Delevingne.
4: Això és tan fort. Sí. Mai saps el seu següent pas.
0: No, no, no, però sempre saps quines són les seves celles.
3: I acabem amb un grup que clar, quan va treure el seu primer disc no hi éreu vosaltres,
0: no hi
3: en aquesta tala cap de vosaltres havia nascut Massive Attack, que tornen en directe al Primavera.
0: Sí, de fet, ens devien. És la primera vegada que venen, ens devien aquest concert i per fi, el 2026, hi haurà l'oportunitat per veure.
3: Gràcies, Ferran Massaganyes, amb l'Mixtape, Anna Rojas, vagi molt bé. Gràcies. Claudio Carons, fins demà. El control, Dani Punti Prats. Us deixem amb l'hora 14 de la Gemma Alegria. Adéu.
5: Tot és comèdia. Cadena SER.
6: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
1: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
7: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
8: El mito en bon patx,
1: Ah, president, què fas aquí?
8: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol a Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
7: Qué malo soy, qué malo soy.
1: ¿Te gusta el sitio porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
7: Bueno, venia con la letra borrada.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
9: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
10: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
11: No m'hi caben els pantalons.
10: No tinc, clar.
11: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
10: Però estàs guapa,
11: motomami,
10: igualment. Motomami...
11: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, és perquè veritat. Entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, només... és molt guai.
9: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue generando titulares 4 días después de conocer que se investiga al presidente del Gobierno por tráfico de influencias y presuntos delitos relacionados. La cadena SER les está contando hoy más detalles de cómo se originó la investigación durante el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Agentes federales en el año 2021 intervinieron en Miami un teléfono móvil que era del accionista mayoritario de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes Rojas. Sus conversaciones con el resto de integrantes de la presunta trama fueron remitidas a la policía española y esas conversaciones han sido decisivas para dirigir la investigación contra Zapatero. Es una información de Miguel Ángel Campos. Adelante.
2: Es la clave que ha permitido dirigir la investigación contra Zapatero por tráfico de influencias, que agentes federales de Estados Unidos intervinieran en mayo de 2021 durante el mandato Biden. El teléfono móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, cuando aterrizó en Miami. El venezolano fue retenido, le clonaron el móvil y de su WhatsApp salieron las decenas de comunicaciones como la de "Nuestro pana Zapatero va detrás", que apuntan a su participación en el rescate de la aerolínea. Esos mensajes fueron remitidos después a través del HSI norteamericano a la policía española en una fecha aún por determinar y dieron lugar al cambio de rumbo de la justicia española, que dirigió desde entonces la investigación contra Zapatero. Detuvo y registró a los altos cargos de Plus Ultra en diciembre pasado, cotejó datos y ahora ha imputado al expresidente.
1: Mientras la derecha y la ultraderecha españolas intentan encontrar en la calle un apoyo que no tienen en el Congreso de los Diputados para una moción de censura. Con este nivel argumental que escuchan, movilización convocada esta mañana en la Plaza de Colón en Madrid de Sociedad Civil Española, que engloba plataformas de derecha y ultraderecha y a la que, según la delegación del Gobierno, han acudido 40.000 personas. Allí está Carlos Sevilla. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y manifestación con el nombre de Marcha por la Dignidad, con mensajes como "prioridad nacional" o, ya lo hemos escuchado, el habitual "Pedro Sánchez, hijo de puta". Entre los manifestantes, personas mayores y, en menor medida, también jóvenes.
4: Hemos venido porque basta ya de sanchismo, porque estamos, yo creo que sin duda más de la mitad de los españoles, muy hartos de tener que aguantar a esta mafia corrupta.
5: Las cosas que promete y no llega a cumplir y todo lo que hace en contra.
3: En la manifestación han estado, además de políticos de PP y Vox, Daniel Esteve de Desocupa, el presunto comisionista Víctor de Aldama y los convocantes Alejo Vidal Cuadras o Juan Carlos Girauta.
1: Movilizaciones de los sectores más reaccionarios con presencia de Partido Popular y de Vox. Un PP que, recordemos, sigue sin tener apoyos para una moción de censura. Alicia García, portavoz popular del Senado.
6: Cuando conozcamos el sumario y el caso escalara, que escalará probablemente, entiendo yo, pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo. En el Senado, investigar.
1: Investigar, pero moción de censura de momento no, dicen desde el PP. Una moción a la que también se ha referido así Santiago Abascal.
7: Hemos dicho en muchas ocasiones que cada día hay más motivos para hacerlo. Cada uno hace lo que puede con los instrumentos que tiene a su alcance. Vox utiliza todos. Lo que otros hagan o dejen de hacer, no voy a cuestionarlo en este momento.
1: Y desde el Partido Socialista, también desde el Gobierno, pide hoy calma a la ministra Diana Morant.
8: Yo soy consciente de que hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones, a unir esa mayoría social. Pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa.
0: No la hay. Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, más temas de los que estamos pendientes y que ampliaremos a partir de 12:30, hoy escucharemos a migrantes que tienen ya su regularización en marcha en nuestro país. Almudena Lopesino, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aida. El Gobierno ha recibido cerca de 550.000 solicitudes de regularización, casi 92.000 ya han sido admitidas a trámite, y a partir de las 12:30 escucharemos a Fanny. Es venezolana, lleva año y poco en España.
10: Me dieron un NIE provisional y voy a ir al Servicio Gallego de Salud a presentarme, a poner mis conocimientos a la orden, a ver si
9: Fanny ha conseguido
10: llamar.
9: También homologar su título de enfermera. Recordamos que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización masiva de personas migrantes.
1: Y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, Almudena, hace unos minutos, parte de los españoles que iban a bordo de la flotilla Gaza han aterrizado ya en España.
9: En total son 44. Está previsto que todos lleguen a España este sábado. Algunos, como dices, al aeropuerto del Prat, en Barcelona, y otros al de Bilbao. Y precisamente allí en Bilbao, a esta hora, está estamos pendientes de esa llegada y hay enfrentamientos, están produciendo algunos enfrentamientos entre la Ertzaintza y varios activistas. Ahí media lo ampliamos.
1: Pues son titulares de un día que además es muy importante, muy muy importante para el cine español. El Festival de Cannes entrega esta noche la Palma de Oro con tres candidaturas españolas. Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis aspiran al máximo reconocimiento con Amarga Navidad, El Ser Querido y La Bola Negra. Después hacemos quiniela con Pepa Blanes. Titulares de un 23 de mayo que es además de calor en muchos lugares de España ya a esta hora. Beatriz Carmona, buenas tardes.
11: Buenas tardes. El calor nos deja aviso amarillo en Aragón por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados en Zaragoza. Los termómetros también dejan temperaturas altas en el resto del país, con máximas ahora mismo de 33 en Cataluña y de 35 en puntos de Extremadura y Andalucía. El cielo está mayormente soleado, aunque con los avisos amarillos y naranja, por tormenta en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
1: Y en los deportes, jornada unificada en Primera División y el Barça buscando la gloria en la Champions femenina. Iria Vieira, buenas tardes.
12: Muy buenas, el Barça juega hoy a las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante el Lyon, buscando conquistar su cuarta Champions. Además, se disputa hoy la jornada unificada de la Liga a las 9, con 5 equipos luchando por la salvación y la pelea por Europa aún abierta. Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca lucharán por quedarse en primera la próxima temporada. Levante, Elche y Osasuna les vale el empate para salvarse, el Girona necesita ganar y al Mallorca solo le vale ganar y esperar los resultados de los demás equipos.
1: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
13: Bona tarda. El Barça femení busca a Oslo la quarta Champions de la seva història.
14: I sens dubte, el més especial d'aquesta evolució que hem tingut, no? Compartir-ho amb aquestes companyes és algo increïble, és algo únic i que encara ho fa més especial.
13: Les blaugranes s'enfronten aquesta tarda a l'Olímpic de Lyon, l'objectiu de posar la cirereta a la temporada després d'haver conquerit la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Serà la sisena final consecutiva de Champions pel Barça, una fita que cap altre equip ha aconseguit fins ara. A més, el partit d'avui podria ser l'últim de qui sentíem, d'Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana, després d'haver fet història al club i d'haver-se convertit en una referent dins i fora dels terrenys de joc. Tres hores més tard, a l'inici d'aquest partit, a Montilivi, el Girona ha de guanyar per no baixar. El mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el seu viatge a l'Equador. És l'últim detall que es coneix de la investigació al fill del magnat de Mango i que avui estem explicant a SER Catalunya. Mentrestant, a l'aeroport del Prat...
15: Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
13: Acaben d'aterrar la vintena d'activistes catalans de la flotilla retinguts per Israel. Cap de setmana llarg per a alguns. Dilluns vinent és la segona Pasqua. Quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes? Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
16: La situació ha millorat i molt. En el cas de la P7 ja només parlem d'un punt de lentitud. És en concret entre Granollers i Parets en sentit Girona, 4 quilòmetres. També tenim encara aturades a la 2 a Cornellà en sentit Barcelona, 1,5 km. I les dues rondes van millorant. Ha estat un matí complex, ja que hi ha hagut un accident cadascuna d'ells de les rondes i això ha empitjorat la circulació. Pel que fa a altres vies, encara punts de lentitud a la C32, a la sortida del Mataró Oest cap a Girona i un parell de quilòmetres també a la C58 de Montcada cap a Trinitat. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
13: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts del cantant a l'Estadi Olímpic. Nueva York! Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntí Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
13: El Barça femení pot guanyar aquesta tarda la quarta Champions de la seva història. Les blaugranes s'enfronten a l'Olímpic de Lió en una final que es preveu disputadíssima a Oslo, en un partit que arrencarà d'aquí poc més de 3 hores a les 6 de la tarda. A Oslo hi ha en Joan Tejedor. Teje, bona tarda.
17: Bona tarda, Gemma.
13: Quina és l'última hora del partit d'avui? Hi ha alguna novetat? El Barça s'enfronta al seu exentrenador, a Jonathan Giraldez.
17: El matí ha estat passat per aigua a Oslo, motiu afegit perquè el Barça no hagi sortit de l'hotel de concentració ni per fer la passejada que sol ser habitual. Pocs dels 4.000 culers que han fet mans i mànigues per venir a animar el seu equip a la capital noruega s'han deixat veure aquest matí per la fanzone, on els ànims eren de confiança en que l'equip blaugrana aixecarà la quarta Champions de la seva història. Pel que fa a l'equip, faves comptades, l'única baixa és Lai Alexandri, lesionada de llarga durada. Graham Hansen, que jugarà 500 metres de la casa on va viure la infantesa, va rebre l'alta mèdica abans de viatjar. Irene Paredes, que es va perdre la final de Copa de fa una setmana per molèsties musculars i no s'havia entrenat en tota la setmana, sí que va fer gairebé tota la sessió i amb les seves companyes i se l'espera a l'11 inicial, on l'únic dubte pot ser a l'extrem esquerre entre Clàudia Pina i Salma Parayuelo, i l'única sorpresa podria ser la jove Clara Serra Jordi al mig del camp en lloc de Vicky López. Pel que fa a l'Olímpic de Lió, la baixa més destacada és la davantera Diani i l'exblaugrana Engen serà titular a l'eix de la defensa. Serà un xoc de dos equips amb propostes similars, amb dos tècnics que van fer tàndem a la banqueta blaugrana per guanyar les dues últimes Champions culers, la darrera precisament contra l'Olímpic de Lió. La d'avui es preveu la més igualada de les quatre finals que hauran jugat Olímpic i Barça, les dues primeres amb victòria francesa i la darrera amb triomf culer.
13: Veurem com acaba tot plegat. Tejes ha especulat amb que el d'avui pugui ser l'últim partit d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça. Què en sabem?
17: La capitana acaba contracte el 30 de juny, tot i que té un any addicional que pot activar, però el to de la roda de premsa d'ahir, malgrat que va ometre qualsevol pregunta que fes referència al seu futur, igual que les llàgrimes d'emoció quan la van substituir per última vegada al Camp Nou, feia pensar que més aviat avui pot ser l'últim ball de la reina. Tot i això, el paper que té Alexia al vestidor per cohesionar el grup amb el seu lideratge fa que ni a la prèvia ni al postpartit, sobretot en cas de celebració, puguem esperar que confirmi cap decisió definitiva que eclipsi la culminació d'una temporada en què el Barça femení ja ha sumat els 3 títols estatals i vol arrodonir a partir de les 6 de la tarda amb la quarta Champions i el segon un pòquer de títols de la seva història.
13: Teje, gràcies.
17: Fins ara.
13: Avant Teje també hi ha la nostra companya Anna Palet. Anna, què tal? Bona tarda.
18: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
13: Aprofitant que ets a Oslo, volem repassar amb tu com ha arribat el Barça fins al partit d'avui, és a dir, resseguir el recorregut que ha dut a les Blaugrana a la sisena final de la Champions consecutiva, Anna.
18: La final de Champions Barça-Olímpic de Lió és sinònim de tornar on va començar tot.
14: En una final contra Lió, no fa cap vergonya dir-ho, ens van passar per sobre.
18: 2019, el Barça gairebé per sorpresa arriba a la seva primera final de Champions. Cau apallissat contra l'Olímpic de Lió. Una reunió entre les capitanes i l'entrenador Lluís Cortés ho canvia tot. L'any següent, 2020, en ple Covid, el Barça cau eliminat a les semifinals contra el Wolfsburg competint de tu a tu i Alexia pronuncia una frase que passa a la història.
19: Creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui que ja gairebé no existeix?
14: No hi ha distància.
18: El 2021 es classifica per la segona final de Champions, des de llavors ja no n'ha faltat a cap i a Göteborg contra el Chelsea aixeca la primera. El 2022 es tornen a trobar l'Olímpic de Lió a la final, perden, però comença un fet molt més important, un fenomen social. 15.000 persones es desplacen fins la ciutat italiana. Ha arrencat un fenomen social imparable. El 2023, a Eindhoven, el Barça guanya la segona Champions contra el Wolfsburg amb una remuntada èpica. El 2024, a Sant Mamés, gairebé 50.000 culers omplen les grades de l'estadi de Bilbao i guanyen per fi a l'Olímpic de Lió per primera vegada a la història.
20: Le pone para Alexa, le pega Alexa!
18: L'any passat a Lisboa el Barça va caure contra l'Arsenal en una final on tothom el donava per favorit i enguany aquesta tarda a Oslo vol tornar a guanyar l'Olímpic de Lió per segona vegada i així aixecar la quarta Champions del seu palmarès.
13: Anna, gràcies.
18: Moltes gràcies, adeu.
13: Són les 2:13 de la tarda. Anem ara fins a Mollet del Vallès, la ciutat que ha vist créixer Alexia Putellas, concretament fins al seu institut, perquè el dia abans de la final de la Champions ens ha atès Mercè Esteban, que és la professora d'Educació Física de la futbolista Marcos Ferrer.
21: La Mercè va ser la professora d'Educació Física des que l'Alexia tenia 12 anys i fins als 16 durant tota l'ESO a l'Institut Anselm Clavé a Mollet del Vallès. Recorda la futbolista com una nena simpàtica, molt amiga dels seus amics i ja llavors, amb un gran talent pel futbol. Assegura també que, tal com passa avui al camp, tant a classe com al pati, era ella qui organitzava el joc.
22: Però no era una nena que estigués sempre parlant de futbol. No, a l'hora d'educació física, quan tenien el quart d'hora lliure per poder jugar, o a l'hora del pati, llavors sí, era la líder del joc, era la líder del futbol, era la líder per fer els equips.
21: Entre aquests records i anècdotes, la Mercè explica que quan un veí de Mollet va veure jugar l'Alexia amb la resta de companys, ja va assegurar que era molt bona. Anys després, quan la futbolista va guanyar la seva primera pilota d'or, va tornar i li va preguntar a la Mercè si aquella professional era la del pati de l'escola. La professora assegura que l'Alexia és una persona senzilla. A través dels micròfons de Ser Catalunya ha volgut enviar-li un missatge.
22: És un orgull. que la vegis com una persona normal i que sigui qui és. La veus en els anuncis i penses, hosti, és l'Alexia. I jo no he influenciat en res de la seva carrera futbolística, però jo estic molt orgullosa, molt.
21: Ara la Mercè només espera dues coses, que l'Alexia guanyi la final d'aquesta tarda amb el Barça i que torni aviat a l'institut.
13: Per cert, que al pavelló municipal Riera Seca de Mollet, també al Parc de les Glòries de Barcelona, s'ha instal·lat una pantalla gegant per poder veure el partit. Més enllà de la final de Champions femenina, hi ha una altra previsió esportiva destacada i és que el Girona es juga la vida aquesta nit a Montilivi davant l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar si l'any que ve volen continuar sent equip de primera. Núria Vilamala, bona tarda.
2: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, un partit a cara o creu perquè el Girona necessita guanyar per continuar sent equip de primera divisió. Depèn d'ell mateix, no ha d'estar pendent, per tant, d'altres partits. Juga davant la seva afició, però sap que només li val la victòria, perquè un empat o una derrota enviaria els de Mitchell a segona divisió 4 anys després. És una autèntica final la que jugarà aquesta tarda, perquè l'Elx també s'està jugant la salvació i per això s'ha preparat una gran rebuda a la plantilla a la seva arribada a Montilivi, un estadi que estarà ple a vessar perquè s'han esgotat les entrades ja des de principis de setmana. És un partit a tot o res i el Girona confia en Cristian Estuani, el capità, que tornarà a jugar infiltrat per poder ajudar l'equip en un dels partits més importants de la seva història, guanyar o guanyar per continuar sent equip de primera.
13: Per la seva banda, el Barça de Flick juga aquesta nit a Mestalla davant del València. L'Espanyol ho farà a l'RCD Stadium davant la Reial Societat. Passa 1 minut d'un 1:15 de la tarda i hi ha novetats del Cas Antic. Novetats que avui expliquem a SER Catalunya, en concret sobre el mòbil que l'acusat, Jonathan Andic, duia a sobre en el moment de la mort del seu pare a Montserrat. El fill del magnat de Mango no el va voler entregar als Mossos perquè, segons va dir, li havien robat en un viatge a l'Equador. Fons de la investigació, però, asseguren que el telèfon mòbil mai va donar senyal al país llatinoamericà. Més detalls, Andrea Villoria.
4: Els investigadors del cas consideren molt rellevant el que titllen d'una desaparició en estranyes circumstàncies del telèfon de l'acusat, un mòbil que volien examinar per revisar-ne el contingut i sobretot els missatges. No han pogut fer-ho perquè el fill va canviar de mòbil 3 mesos després de la mort del seu pare. Segons Jonathan Andic, l'anterior li van robar en un viatge express de 48 hores que va fer a Quito per feina. Els Mossos han corroborat que el viatge es va produir, però no han trobat cap denúncia de subtracció o pèrdua i el que és més important, les companyies de telefonia equatorianes els han confirmat que el terminal d'Andic mai va donar senyal, almenys durant aquelles 48 hores. Això fa que una última operadora confirmi el mateix. Per això els Mossos no descarten que l'investigat aprofités aquell viatge per desfer-se del telèfon o fins i tot que mai arribés a dur-lo a Equador. La defensa nega aquestes tesis, remarca que feia mesos que en dic que havia encarregat el nou model d'iPhone i que se'l va canviar quan va perdre el que estava utilitzant. A més, remarquen que al setembre, quan els Mossos es van presentar amb una ordre per requisar-li el telèfon, va col·laborar i va entregar el nou terminal i va donar-los la contrasenya. Això sí, d'un mòbil que no conservava les converses de WhatsApp.
13: Encara als tribunals, el jutge ha decretat presó provisional per l'assassí de la seva exparella a Figueres, a l'Alt Empordà. Centenars de persones han rebut a l'aeroport del Prat l'arribada dels membres catalans de la flotilla de suport a Gaza, que va ser interceptada per les autoritats israelianes en aigües internacionals. És el moment en què la vintena llarga d'integrants catalans de la flotilla han sortit per la porta d'arribades de l'aeroport Sergi López.
20: Moltes banderes palestines, també de catalanes, i crits contra Israel. Alguns dels membres de la flotilla han explicat les tortures a què van ser sotmesos per part israeliana.
23: Era com si estuviéramos pues, en la Segunda Guerra Mundial allà, que no havia ninguna consideració per els drets humans, per la vida, per nada.
24: Te ponien les mans contra la paret i te bajaven la ropa, te toqueteaven i entonces hacían com si te fueran a violar.
25: Pararon 2 veces, la primera no le dieron y a la segunda le dieron en la ingle, haciéndole una herida, y ya con esto supimos que no teníamos que pasar esa línea.
20: Per tot plegat, a la seva arribada a Barcelona han demanat un cop més que la Unió Europea trenqui relacions amb Israel.
13: Queda exactament un any per les eleccions municipals a Catalunya. Per això, avui a Ser Catalunya comencem una sèrie de reportatges per analitzar les grans carpetes que condicionaran els resultats electorals. Una sèrie que comencem avui i que s'allargarà fins dijous vinent. A Barcelona, una de les claus és la gestió del turisme, Ferran Dalmau.
3: A Barcelona no hi cap ni un turista més. Són paraules de l'alcalde Jaume Collboni. Els visitants estrangers no paren d'augmentar i, segons la professora d'anàlisi geogràfica Asunción Blanco, fa 10 anys en què va augmentant l'afectació que tenen per als ciutadans.
5: L'activitat turística no s'ha gestionat de manera que no afectés als residents. I quan el resident es troba que l'activitat turística entra en la seva vida quotidiana, l'evolució fa que s'acumulin més conseqüències. I hi ha moltes altres facetes de la vida quotidiana que s'han vist afectades.
3: Des dels mandats d'Ada Colau, que el govern municipal ja s'havia centrat en frenar aquest fenomen, i l'alcalde Jaume Collboni també ha anunciat aquest mandat la suspensió de llicències de pisos turístics l'any 2028, amb l'objectiu de recuperar 10.000 habitatges que ara mateix són d'ús turístic. Tot plegat en una ciutat en què el principal problema pels veïns és l'habitatge. Jaime Palomera, de l'Institut de Recerca Urbana.
6: Perd oferta d'habitatges pels veïns, augmenta els preus i, en tercer lloc, els efectes en la convivència i en la cohesió veïnal.
3: El sector econòmic coincideix en que la imatge del turisme s'ha degradat. A un any dels comicis, el conseller d'Estratègia de la Cambra d'Economia, Enric Jové, diu que al sector li toca explicar-se.
7: El gran canvi que hem de fer des del sector empresarial és canviar l'enfoc de centrar-nos en promocionar la ciutat cap a fora, envers dedicar esforços a explicar a la ciutadania tot allò que té bo el turisme.
3: I aquí també serà clau les promeses dels partits sobre pujades o baixades de la taxa turística com a possible mesura per pal·liar els efectes nocius del turisme.
13: 2 minuts i tornem.
0: Cadena SER.
8: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y la Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
0: Vidas en música y letra. Llapis de memoria. Cada día de 3 a 4 de la tarde, amb Jordi Manau. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
26: l'Auditori.
10: I per anar de museu, concert i espectacle,
26: l'Auditori.
10: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
27: El que veig la nit de Sant Joan.
28: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
29: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
30: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
31: Què li has fet a la meva filla?
32: No, fill, no pot parar, això.
30: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
34: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
33: Gaudeix d'una autèntica vetllada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
13: Minuts i seran 2:15. Bad Bunny ha fet esclatar Barcelona aquesta nit amb el primer dels dos concerts que farà a l'Estadi Olímpic, un concert en què ha anat Joan Bofill.
35: Així ha començat el primer dels 12 concerts de Bad Bunny a tot Espanya. Només començar el concert demanava que oblidéssim tot el que passa fora de l'estadi. I la veritat és que així ha estat. Tot i que més que un concert ha estat una festa llatina, una festa boricua, gràcies a ell, i també a la banda, amb la que hem ballat salsa, bachata, el merengue de Debí Tirar Más Fotos, i també gràcies a artistes convidats com els Pleneros de la Cresta, que han ensenyat als fans de Barcelona què és la plena puertorriqueña. I a la nit, la festa ha passat a ser de reggaeton. amb la gran sorpresa.
1: Batllant perrea sola!
35: Batllant cantant Jo perreo sola al terrat de la casita.
13: I de Bad Bunny a l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Albert Miranda, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarri i la Marta Altimir amb el segon concert de Bad Bunny a Barcelona.
2: Avui, a l'Estadi Olímpic, Bad Bunny actuarà per segon dia consecutiu a Barcelona cantant el seu últim disc, Debí tirar més fotos, a partir de les 8 de la tarda, a Igualada. Arriba l'Igualada Urban Night Running Show, un dels esdeveniments esportius més importants de l'Anoia i de la seva capital. Durant tot el dia d'avui es fan activitats esportives, acabant la jornada amb una cursa de 5 km. A Manresa, durant tot el cap de setmana, una nova edició de l'Expo Bages, la fira multisectorial més gran de la Catalunya Central, on es fan activitats culturals i d'oci, parades artesanals i comerç obert. I per últim, a Vilafranca del Penedès, en Andreu cantarà el seu tercer disc anomenat Vigília, un àlbum que mostra la maduresa creativa d'una de les veus imprescindibles del panorama català actual. Demà, a les 7 de la tarda.
9: Al Camp de Tarragona. Avui, a 8:45 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus, el concert Sons de la Terra, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és un homenatge al geni amb un programa que uneix patrimoni i creació contemporània. L'espectacle inclou obres de compositors contemporanis a Gaudí, així com una obra d'encàrrec dedicada al geni. Una mica abans, a les 8 a Vilaseca, teatre amb la comèdia d'Esparellats. Una parella viu atrapada en la rutina fins que un dia troben al lavabo de casa una porta a un univers paral·lel. L'espectacle és una comèdia tendra i esbojarrada sobre les segones oportunitats, l'amor i les decisions més importants de l'existència. I durant tot el cap de setmana, entrada gratuïta als Monuments de Tarragona. Amb motiu del Festival Tarraco Viva, tot el patrimoni romà de la ciutat fa portes obertes. Una oportunitat idònia per visitar-los i conèixer tota la història i el passat de Tarraco.
11: A les comarques de Ponent, aquest és el cap de setmana de la Fira de la Camamilla de Linyola. Se celebra dins de la Festa Major d'aquesta població del Pla d'Urgell que aquesta nit porta aquest que escoltem, Matt Lasson, a l'escenari per demà esmorzar popular i inici de la fira que vol posar en valor el cultiu de les plantes aromàtiques i el seu ús en la cuina i en les cures. Javier Alís és l'alcalde de Linyola.
12: Més de 40 parades de productes de proximitat, de diferents plantes aromàtiques, de camamilla, per suposat. Molts tractors, crec que enguany superarem els 90 tractors antics, que és la fira de la camamilla dels tractors antics.
11: I a Balaguer, dins del festival Jazz al Pati, actuació aquesta nit de Pep Alcaraz Quartet, al Pati dels Escolapis, a partir de 9:45. Abans, a les 8, al mateix escenari, el jazz experimental d'Ariadna Tubau.
9: Aquest cap de setmana, el Girona Futbol Club es juga la seva permanència primera contra l'Elx, però, a part del partit de dissabte, hi ha més coses a fer a les comarques de Girona. Dissabte se celebra el Festival Sons del Parc a la plaça dels Jurats de Girona, on diferents artistes punxaran discos per descobrir noves propostes. I més música, però als Jardins Gala. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Per agafar forces pel partit, Toma 2-2 actuarà en un tardeo rumbero a les 5 de la tarda. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno... I a Sant Julià de Ramis hi ha la Festa de la Cervesa, on podreu anar a fer degustacions de cerveses artesanals, una furgoteca i música en viu. Això serà dissabte a les 7 de la tarda. I ja per acabar el cap de setmana, l'Escola Maristes de Girona organitza una cursa popular per tota la família. Els diners recaudats seran perquè els alumnes puguin anar al concurs internacional de robòtica.
13: Avui ens queda només la previsió del temps. Ha de fer calor, calor i més calor, Núria Saró, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Temperatures més propies d'estiu que seguiran també al llarg del dia de demà. Demà seran molt altes les diurnes, similars a les d'avui, i també les nocturnes. Atenció, perquè tenim per davant una nit tropical, especialment a la costa, on no es baixaran dels 20 graus. Aquesta tarda tindrem algun ruixat o tempesta forta, especialment al Pirineu. També es podria escapar al Prepirineu. Demà també tindrem ruixats de tarda més localitzats al Pirineu de Lleida. I demà, atenció, que tindrem boira costanera a bona part del litoral català, tant Costa Brava, Costa Central com Costa Daurada, tindrem aquests núvols baixos molt pegadets a la costa.
13: Gràcies, Núria. N'estarem pendents amb la previsió meteorològica. Arribem al punt de 2:15 de la tarda.

0: Què tal? Molt bona tarda, estimades i estimats oients de Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres mòbils i tablets. Ja ens trobem en la penúltima jornada de la Lliga Endesa, això ja s'acaba, i Baxi Manresa que necessita la victòria per assegurar aquesta onzena plaça que teòricament ens donarà accés a competició europea. El rival d'avui, un equip amb necessitats extremes, com és el Dreamland Gran Canària, que està obligat a guanyar i esperar que demà perdi l'Andorra a la pista del Lleida per assegurar-se la permanència definitiva. Un partit que, com sempre, us narrarem gràcies als nostres patrocinadors, els que ens donen suport des de sempre, com són Quívoc Albert Disseny, T'agraden les tapes, La Taverna del Pinxo, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, Expert Joanol Electrodomèstics, GST Plus, Buscant Solucions, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Iskra, Transformació Digital i Innovació, Control Group, Solucions Tecnològiques per a Empreses i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. I avui volem dedicar la Transmi a un dels nostres oients que precisament juga a les categories inferiors del bàsquet Manresa, el Mini B, concretament, el Gerard, que per casualitats de la vida ens hem assabentat que ens escolta cada partit i que, com molts de vosaltres, ja té integrat les Transmis del Manresa amb els nostres patrocinis, com del Viatges Massaners, Viatges de Confiança, amb els tirs lliures, o els triples Quívoc Albert Disseny, o els canvis experts Joanola, o les iscres maixades, o els descansos amb Carles Torres Cassana. Des d'aquí, Gerard, una abraçada ben forta i esperem que t'haguem tret un bon somriure, evidentment, amb la Clínica Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. I vinga, anem ja a presentar la resta de l'equip. Per una banda tenim l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Josep.
0: També tenim el Marc Rivera. Marc, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I com sempre, un honor tenir el Fernando Peñarrubia a la Transmi. Fernando, bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies.
0: Comencem parlant, abans de començar a ficar-nos ja de dins, dintre del

0: pelós en la posició de 5, doncs són molt, molt perigosos, perillosos des de la línia de 3, perquè obren molt el camp.
1: L'historial amb el Gran Canària de les 20 darreres visites, 13 victòries pel Gran Canària, 7 de Baxi Manresa, que, per cert, les 3 últimes amb derrota. No guanyem, Marc, des del 2021, amb Moneke, amb Baco, amb Thomason.
2: Sí, que va ser exacte el dia que precisament crec que es va trencar el tendó d'Aquiles, sí. Guillem Jou, una d'aquelles lesions que el va fer patir durant tant de temps. I sí, com deies, una pista que a les darreres temporades no se'ns ha donat gaire bé, i avui jo crec que, anticipant una miqueta el que veurem, serà un partit que molt dur. Per ara repassarem la situació de la classificació, però com ja ha dit una miqueta l'Aleix, i com ja heu comentat amb el Fernando, la situació de Gran Canària és més aviat crítica. Ara, si repassem, doncs té una victòria de marge respecte al descens, no? Gran Canària està amb 10, Andorra, que és l'equip que ocupa aquesta última plaça de descens, està amb 9, Saragossa també està amb 9, però clar, juga avui contra, rep avui el Manresa, però l'última jornada la juga contra el València, que és un dels equips punters de la competició, tot just ahir va perdre les semifinals de la Final Four de l'Eurolliga. Per tant, s'ha de pensar, no?, que la ment dels jugadors de Gran Canària, si han de creure que tenen una bala per salvar el descens, és molt més factible guanyar avui el Manresa que no pas el València.
1: Avui es juguen la vida. Avui el Gran Canària suposo que el fa encara més perillós, Fernando.
3: Sí, això... Més perillós i
2: també pot jugar en contra seva.
3: Pot jugar en contra seva una mica ahir a l'Eurolliga, no? Sí. El Madrid i València, no? Ostres, sense Tavares, sense... fan un plantejament defensiu i el València no troba el seu ritme de joc i, bueno, després es costa. Avui és un dia que ells juguen, no?, la continuïtat a l'ACB. És una arma del fil aquest, és un... aviam com estem nosaltres, perquè sí.
1: Això serà també la clau. Això serà la clau.
3: Fora, bueno, ens està costant una mica el tema de les baixes de jugadors, doncs també està pesant, no? Però bueno, sí que és cert que de jugar-se on sé, no? I que una opció d'Europa. Doncs, aviam com, jo crec més en com estàs tu i com afrontes el partit que el que el gran cap pugui fer.
1: Això és el que se li demanava també a Diego Campo en aquesta prèvia, si el Dreamland Gran Canària podria arribar a ser més perillós amb la situació en què està, i això és el que deia Campo.
0: Nunca saps, però sobretot en la seva casa són molt perillosos, molt. Jo prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem que defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix, el Metu, el Robertson, Wong, tenim molt treball i hem que tenir molt bona mentalitat, saber que volem jugar i entrenar i millorar i competim des del primer segon fins a l'últim.
1: Quívoc Albert Disseny, t'agraden les tapes? La taverna del Pinxo, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Iscre, transformació digital i innovació, GCT Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín. Tenim ja el roster d'un i altre equip, no, Marc?
2: Sí, exacte, ara estàvem repassant una miqueta, doncs, les 12 que avui participaran per part del Baxi Manresa, amb les baixes, doncs, ja anunciades de Luis Olinde i la també ja coneguda de fa temps de Hugo Benítez. Per tant, els 12 que veurem avui de la Baxi Manresa seran els mateixos que vam veure la setmana passada, amb el canvi que entra Pauli Pauli cap en el lloc que deixa Luis Olinde.
1: Per part del Gran Canària, a part de la baixa ja de Salvador de ja fa setmanes, de fa gairebé 3 mesos, o fa més de 3 mesos, té tot l'equip al complet.
2: Sí, equip totalment disponible pel Che García, com hem dit, un equip que s'està jugant moltíssim, i que si veiem, doncs, els 12 que participaran avui, més enllà dels jugadors que ha destacat l'Aleix, veiem que tenen moltíssima qualitat, no? Ho escoltàvem ara que ho comentava Diego Campo, alguns noms. Tenim Chimet Chimeto, que ha tornat bastant bé d'una lesió molt greu que va tenir el Barça la temporada passada, tenim Mike Toby per dins, tenim Cassius Robertson, que és un exterior que va arribar a ser màxim anotador de la Lliga amb l'Obradoiro. Per tant, un equip que per noms i que per qualitat, doncs, si tu mires la plantilla, és que en cap moment et pensaries que està lluitant pel descens.
1: Brandon Jeffers,

0: Brandon Jefferson, exacte.
1: Brandon Jefferson, que està fent, des que ha arribat, que crec que porta tres partits,
0: sí.
1: Està increïble.
0: És un base doncs, bastant veterà, amb molta experiència doncs, a diverses lligues europees, França, Itàlia, Eslovènia, doncs, que els ha arribat doncs, per reforçar aquest final de temporada, ve de la Lliga Grega i, evidentment, doncs, és un jugador amb experiència i que els està donant resultat pel que busquen.
1: Néstor García, l'entrenador del Gran Canària, se li demanava en la prèvia també d'aquest partit quina podria ser la clau de la victòria, per aconseguir la victòria davant de Baxi Manresa, i això és el que deia.
2: Para mí me parece que contra Manresa pasa clave por una muy buena comunicación defensiva, la verdad. Tratar de generarle no tanta cantidad de posiciones a ellos. Defensivamente pararlos. Para nosotros imponer el ritmo que venimos haciendo. Nosotros, la verdad que yo estoy muy contento con los jugadores porque en cada estadística hemos mejorado, ¿no? Yo siento que ahora con partidos de alrededor o cerca de 100 puntos tenemos chance de ganar, y con partidos de 75 puntos también. Y eso me parece que tiene que ver por la focalización que tenemos.
1: Tenim res, queden 14 minuts perquè comenci el partit. Company Xaleix, quina creus que pot ser la clau del partit?
3: La consistència amb els 40 minuts, jugar tranquils i fer bé els bàsics, no? Gran Canària, si juga ser o no ser a l'ACB, perquè ara... si de cas el Marc ens repassarà la classificació, però Gran Canària està en una situació molt complicada si perd avui, i jo crec que el Manresa, després d'haver sumat la victòria de Girona, ha de jugar amb molta calma, la tensió competitiva sempre, però amb molta calma i fent bé els bàsics, i sense precipitació.
0: Sí, segur, doncs com deia l'Aleix, no? Jugar a favor de les fortaleses que sabem que té el Manresa, controlar el rebot, buscar córrer, buscar un partit de moltes possessions, buscar com aquest caos organitzat, per dir d'alguna manera, que li agrada tant a Diego Campo i a l'estaf, buscar un partit on l'equip es pugui sentir còmode i sobretot estar preparat per contenir els exteriors, sobretot en defensa del Gran Canària.
1: Fernando.
4: I arribar al final amb l'opció de victòria, no? Potser tens un partit que et marxen i estàs sempre ficat dintre del partit, i així ve el partit i sàpiguen les teves qualitats, les que són, no? El dia del Girona va ser de 2 minuts finals, que, bueno...
1: Ens vam trobar amb opcions a 2 minuts.
4: Tu vas trobar, no?, el moviment que va fer de jugar amb els dos bases, bueno, estar preparat i que tots els jugadors estiguin preparats per i trobar el seu moment.
1: Esperem que tenir aquestes opcions. Se li demanava precisament tu, Aleix, a Diego Campo, aquesta segurament que seria una de les claus, la consistència de jugar 40 minuts, tots els 40 minuts, amb consistència davant del Dreamland Gran Canària, i això és el que deia el tècnic gallec de Baxi Manresa.
5: Creiem que és debido a les rotacions, perquè tenim més rotacions de molta qualitat. Ara mateix deixem el Luis fora. Así que, clar, tenim més qualitat de perrotar, més consistència. Això és una part, però l'altra és que els jugadors tenen que acostumbrar-se més a entrar i salir per jugar amb molta qualitat. El tema de les rotacions no és rotar per rotar, és que quan estàs en la pista podes jugar molt bé, però el més important és que els bons jugadors estem molt frescs al final del partit, en els últims 5 minuts.
1: Doncs mireu, acaba de marcar el Barça el tercer gol, golaç del Barça, golaç de Parayuelo, tercer gol, Barça 3, Lió 0 a Oslo. El Barça aconseguirà, doncs, la seva quarta Champions League femenina. Ja estan en el minut gairebé 90, veurem el que assenyalen de temps afegit, però, evidentment, amb aquest 3-0 gairebé certifica aquesta nova Champions pel conjunt blaugrana, que està fent història en aquesta darrera dècada en el futbol femení, tant mundial com tant europeu, com també a Espanya, a la Lliga Espanyola, on el Barça és el clar dominador dels darrers anys. També parlem d'un altre esdeveniment que hi haurà el mes de juny, que s'ha anunciat doncs, fa un parell de dies, que és aquesta pujada a Montserrat de la Marea Vermella, el 7 de juny, el diumenge 7 de juny, pujada a Montserrat, organitzat per la grada d'animació amb Bàsquet Manresa, suporters, fora dubtes, territori vermell i també alguns aficionats. Aleix?
3: Sí, és una sortida que normalment fa l'estaf a final de temporada, sempre pugen a Montserrat i aquest any doncs va ser la grada d'animació qui va contactar amb l'estaf i va dir ens hi podem sumar i els hi han acceptat la proposta i per tant tothom qui vulgui és entrada lliure, no us heu d'inscriure, tothom qui vulgui el dia 7 de juny podrà anar a fer aquesta caminada fins a dalt a Montserrat i després, un cop a dalt, doncs em sembla que es farà un veure i podreu parlar amb l'estaf
1: sí.
3: Sobre aquesta temporada.
1: Crec que es marxa a 9:15 des de Monistrol de Montserrat i s'espera que a 11:15, crec, s'arribi ja a Montserrat. Per tant, són dues
3: sí.
1: Horetes.
3: I també hi ha l'opció de qui no vulgui fer la caminada
1: vagi,
3: pot pujar fins a dalt amb el seu vehicle particular o amb cremallera i esperar-los allà dalt i poder parlar amb l'estaf i poder viure l'activitat d'una altra manera. També hi ha aquesta opció. Per tant, qui vulgui ja ho sap el dia 7 de juny. Doncs es farà aquesta activitat de cloenda de la gran temporada del Baxi Manresa.
1: Per cert, que també s'ha sabut, també de fa un parell de dies, la data, l'hora del darrer partit de Baxi Manresa, de la jornada 34. Un horari que provoca controvèrsies, perquè és el proper divendres a les 6 de la tarda davant del Reial Madrid.
0: Sí, com tu deies ara, un horari doncs, que ja ha despertat algun comentari, sobretot per xarxes socials, per algun grup d'aficionats, perquè doncs, és cert que un divendres a les 6 de la tarda, sobretot doncs, per la gent que treballa, per comerciants, no, per qualsevol persona que tingui una activitat doncs, que li ocupi la majoria del dia, no és gaire bon horari. Sí que és veritat que, sent el Madrid l'equip que visita el Congost, doncs, jo crec que el pavelló s'acabarà omplint igual, perquè és un d'aquells equips que causa doncs, ganes de veure'l, però clar, són dos equips que a priori ja no jugaran res, el Madrid perquè ja té la primera posició assegurada des de fa jornades, el Manresa perquè també ja té la salvació i em sembla que és l'únic, de fet, que juga amb aquest sí. Horari perquè la resta, crec que no sé si a les 8 o a 9:15 que seran, hi haurà jornada més o menys unificada. I
1: sí. a més, el Madrid que vindrà de jugar la final de l'Eurolliga, que sí. Juga demà, i a més, crec que entre setmana també
0: juguen
1: té...
0: el dimecres, diria, sí.
1: També juguen, per tant, tindrà encara, li queden dos partits abans de visitar el Nou Congost el proper divendres. Aquest I horari... Sí,
3: i amb tantes baixes, també s'ha de dir, perquè no arribarà Tavares, no arribarà Garuba, que ahir es va trencar el tendó d'Aquiles i no arribarà Alex Len.
1: Per tant, ens igualem una mica, no? Igualtat de condicions amb el tema de la pintura, no? La tenim fluixa
4: sí,
1: nosaltres.
4: Ahir ja vam veure que aquest tema
0: no té...
4: No, han fitxat, a més.
0: Han fitxat a
3: Jurtseven.
0: Un pivot
4: sí,
0: turc.
4: Sí que pot jugar a la CB i als play-offs. L'horari, realment, és un horari que no...
0: És dolent, no convida
4: dolent.
0: Més per un partit a final de temporada, que sempre és una festa.
4: És millor jugar-lo dissabte, potser que...
1: Sí, tant.
4: Sent un partit que no... El que passa que el dimarts, el dia 2, ja comença en play-off.
1: Clar,
4: no?
1: És sí. El dia que comença el Real Madrid. Com a líder ja comença el seu primer partit, però no hi havia necessitat de jugar a les 6, es podia jugar a 9:15,
0: sí,
1: també.
0: Sí, com la resta de la jornada.
1: Com la resta de la jornada. Sí, sí. No hi hauria hagut cap problema.
4: Deu ser temes de...
1: TV, televisió.
4: No? Televisió.
1: De televisió. Sí, sí.
4: Però, bueno, la gent anirà a veure.
0: Sí, segur.
4: S'omplirà el Congost, però...
0: L'únic que, clar, hi ha més dificultat.
4: És sí. Complicat, no? I serà el final d'aquesta temporada, que ha sigut una temporada d'Eurocup.
0: Sí.
1: Una temporada dura, bastant dura. Ja tenim imatges del Canari Arena. Bé, tenim... S'està presentant ara... Es presentarà ara Baxi Manresa amb un pavelló que, pel que hem vist de moment, no presentava una gran entrada en aquests moments, a 5 minuts perquè comenci el partit. Per cert, ha acabat ja el Barça, finalment ha marcat un altre gol per a Llolo, per tant, el Barça acaba el partit, ha guanyat 4-0 i es confirma, doncs, el que dèiem, la quarta Champions del Barça femení aconseguida davant del Lió. Per tant, enhorabona al conjunt blaugrana, i ara estem veient ja a Gran Canària com s'estan presentant ja els jugadors del Gran Canària, que per cert, aquesta jornada, la número 33, ja té un partit, no, Marc, acabat?
0: Sí, exacte, ha començat fa una estona amb un partit que, com deies, ja ha acabat, l'Unicaja 101, Rio Breogán 83, l'equip d'Ivon Navarro, que ha aconseguit una victòria que serà important per ells, doncs, de cara a intentar entrar als play-offs amb aquesta vuitena plaça que actualment ocupa el Surne Bilbao Basket. Seguirà la jornada amb aquest partit ara a les 8 amb el Gran Canària Manresa. Més tard, a les 9, tindrem el Coviran Granada a la Laguna Tenerife, i demà, ja a la jornada de diumenge, tindrem el Surne Bilbao a Bàsquet Girona a les 12, a 14:45 Jaio Post Lleida Morabanc Andorra, també a la mateixa hora Casa de Montsaragossa Ucamp Múrcia, i ja a la tarda, a les 6, el Joventut que rebrà el San Pablo Burgos, a les 9, el Real Madrid Bascònia, i una miqueta més abans, bueno, a la setmana que ve s'acabarà amb aquesta jornada el partit del València Bàsquet, que no l'ha pogut jugar per la Final Four, el Barça València. També serà la setmana que ve el partit que deies el dimecres, el Madrid, aquest Madrid Bascònia, serà dimecres a les 9.
1: Crec que ja tenim els cincs inicials a l'eix d'un i altre equip per part de Baxi Manresa.
3: Per part de Baxi, per un segon que tinc el de Gran Canària aquí.
1: Doncs comencem pel Gran Canària, cap problema.
3: Sí, que és el local. Jugaran amb el 6 al Bici, amb el 9 Nico Brusino, amb el 18 Mike Toby, i amb el 30 Cassius Robertson. Per part del Manresa, jugarà amb el 0 Cao, amb el 6 Ferran Bassas, amb el 8 Alex Reyes, amb el 18 Gustav Knudsen i amb el 24 Eli Brooks.
1: Doncs aquests són els cincs inicials d'un i altre equip. La clau, com dèiem, Fernando, serà això, no? Serà a veure quina actitud és la que afronta el partit Baxi Manresa.
4: Sí, com sortim des del començament i sobretot com arribem de situació tan físic com tàctica i arribar, doncs, ficats. Si no, Gran Canària té un potencial, com hem comentat, que no és perquè estigui en aquesta situació, no?
1: Doncs ja veiem els jugadors del Gran Canària en el moment en què estan fent els darrers exercicis d'escalfament en aquest partit, que res, queden 2 minuts i mig perquè comenci aquest partit, un partit que us oferirem aquí a Ràdio Manresa gràcies a Equívoc Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Iscra, transformació digital, Digital Innovació, GST Plus, buscant solucions, i Clínica de Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Per cert, que a partir de les 9 del vespre també us anirem informant dels partits, sobretot en quant a la Lliga Espanyola de Futbol, del partit del Girona, que juga a vida o mort. És ja la darrera bala, és la darrera jornada. Juga la permanència a casa davant de l'Elche. Només li serveix la victòria. Per tant, és un partit de caixa o faixa. Ha de ser duríssim. Bé, ja ho sabem per experiència, Fernando.
4: Sí,
1: jugar-nos a un partit...
4: Jugar-te...
1: A cara o creu.
4: La continuïtat a una competició és complicadíssim, aunque juguis a casa, eh? Com és el
1: igual,
4: cas del
1: sí.
4: Girona, que juga l'últim partit per mantindre la categoria. Aviam, com li va a l'Elche.
1: Has viscut tant una banda com l'altra,
4: sí,
1: no?
4: Sí, hem tingut...
1: La cistella de Lagarto de la Cruz.
4: El playoff de Tenerife, que vam fer un 0-2 allí, que ho vam guanyar el playoff allà. Després, la darrera jornada de la temporada 5-6 a Menorca, que si guanyàvem manteníem la categoria. Bueno, tot això, per això dic que, ostres, és futbol, però bueno, el Girona s'està jugant això, i aunque juguis a casa, i, bueno, és com avui el Gran Canària, juga a casa, sap que si guanya té
0: molt guanyat,
4: ho té quasi ja fet. I això a vegades se torna en contra, no? I, bueno, doncs el Manresa avui hem d'aprofitar a això, no? I sobretot no acabar si hem d'acabar perdent el partit, que no siguin amb males sensacions. No, la temporada que ha fet el Manresa no es mereix ara aquí fer un mal partit, un partit que et passin per sobre, que ho poden fer, però no perquè tu ho deixis fer, no? Tu has d'estar jugant al teu partit i al teu ritme.
1: Estiguem concentrats al màxim possible. Començarà ja el partit d'aquí uns moments. Els àrbitres: Antonio Conde amb el 27, l'àrbitre principal Alberto Sánchez Sixo amb el 68 i Esperanza Mendoza amb el 65. Sí,
3: el partit de Gran Canària és molt clau, perquè si perd avui, a part de que l'última jornada juga contra València i té les seves dificultats, si té un triple empat amb Saragossa i Andorra, baixa l'EP. Per tant, perdre avui seria més dependre de la resta que de tu mateix.
1: Doncs sí, seria una oportunitat perduda pel Dreamland Gran Canària, un Gran Canària que, com deia l'Aleix, començarà amb Alvisi, amb Nico Brusino, amb Mike Tobi, amb Metu i amb Cassius Robertson. Per part de Baxi Manresa, Cau Dirichi, Ferran Bassas, Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Eli Brooks. Recordem de que Luis Olindi és baixa també. Esperem que el puguem tenir almenys en la darrera jornada davant del Reial Madrid, perquè ha tornat a recaure una mica d'aquest problemes que va tenir des de la seva lesió amb la seva selecció, amb la selecció alemana. Veiem els jugadors de Baxi Manresa ja encaixant de mans. Començaran ja a sortir el 5 titular de Baxi Manresa i una Gran Canària Arena que s'ha anat omplint en els darrers instants i ja presenta una bona entrada, perquè evidentment, com dèiem, s'està jugant la vida. El Dreamland Gran Canària necessita aquesta victòria, i si demà perdés l'Andorra a la pista del Lleida, doncs ja estaria salvat matemàticament. Una jornada que, com deia el Marc, ha tingut ja un partit finalitzat, aquest Unicaja 101 Breogán 83, amb un Unicaja que fa olor a desbandada total a final de temporada.
0: No ha anat bé la temporada, està clar, més amb un jugador que havia de ser el referent de l'equip com Cris Duarte, que està apartat després d'un incident, doncs, amb Ivona Navarro, d'unes queixes per xarxes socials. No, la temporada d'Unicaja no ha anat bé. Sí que és cert que venia d'un cicle molt exitós, un dels més de la història del club, i està clar que hauran de repensar aquest estiu.
1: Doncs vinga, perquè ja té la pilota Antonio Conde, l'àrbitre principal, que la posa amunt, pilota en l'aire, pilota ja per Baxi Manresa, la baixa ja el conjunt de Diego Campo. Ferran Bassas, hem de jugar en control grup, solucions tecnològiques per empreses. La teja Eli Brooks, aturat a la línia, al perímetre exterior, la passa cap a Knudsen, queda sol, llança de 3, falla Gustav Knudsen, i el rebot ja és pel Gran Canària, el rebot per Brusino, que la deixa per Alvisi. La travessa la línia de mitja pista, Alvisi la deixa per Metu, allà lluitant està Gustav Knudsen, que els àrbitres, finalment, entre Metu i Knudsen, han assenyalat lluita, i la fletxeta indica que és servei pel Gran Canària en el primer mig minut de partit. Serveix ja Alvisi. Alvisi la deixa per Mike Tobi. Aquest juga, combina a l'interior de la pintura perquè falli, ha fallat ara, i el rebot ja és per Knudsen, que li volia fer una passada a Cau Dirichi, però l'ha interceptat amb el peu un jugador del Gran Canari. Per tant, serà servei de banda per Baxi Manresa. L'havia tocat Ximés i Metu. En aquest primer minut de partit serveix ja Ferran Bassas. Bassas espera l'arribada de Brooks, que és qui rep ja la pilota, i Eli Brooks la torna cap a Ferran. Segueix votant Ferran davant d'Alvisi. No es mou ningú de moment. Ara sí, es mou Cau Dirichi en el bloqueig, però segueix votant Ferran Bassas. Vol fer jugada individual. Una passa, dues passes, safata de Bassas. Falla Ferran. I el rebot, que ja és pel Dreamland Gran Canària, la té ja Tobi. Tobi a la banda perquè la tingui. Ui, hi ha hagut una falta personal ara. Veurem a qui l'assenyalen. Pot ser d'Àlex Reyes?
0: De Reyes, sí, em sembla a mi, posant la mà per intentar evitar aquest mama entre Brusino i un altre jugador del Gran Canària, si comet la primera Reyes.
1: Doncs vinga, serà pilota per Gran Canària. La torna a tenir el Gran Canari, mala passada, ara la recupera Baxi Manresa, contraatac, la terra i és de 3, a taulell falla, quina llàstima, ha fallat el triple Àlex Reyes, i finalment la pilota s'ha anat per línia de fons i els àrbitres assenyalen pilota pel Gran Canària. La té ja Cassius Robertson. Robertson cap al Vici, a la banda per Brusino, ja a l'interior per Metu. Gimesi Metu, davant té Anutsen, demana que es mogui Alvisi, Metu vol fer jugada individual, ja està a la pintura, mitja volta, llança Metu, falla, el rebot és per Reyes, que la deixa per Ferran Bassas, imprimint velocitat, la passa ràpid, cap a Eli Brooks, fa una finta, entra fins la cuina, li fa una liup espectacular a Caudirici, que fa una iscra esmaixada.
6: Iscra, transformació digital i innovació.
1: Gairebé 2 minuts, hem tardat en anotar un i altre equip entre els dos equips, però ha estat espectacular aquesta primera jugada de Caudirici, a passada d'Eli Brooks, la té ja el Gran Canària, a l'interior no anota mai Toby, però crec que hi ha falta personal de Caudirici, la primera falta sí. De Cau.
0: Sí, un cau, Josep, que mira, donaré una curiositat. Amb aquesta esmaixada que ha fet, amb aquesta cistella, s'ha col·locat ja en el top 10 del bàsquet Manresa, de la seva història en esmaixades, i ha superat a un tal Harper Williams.
1: Però amb molts menys partits.
0: Sí, amb molts menys partits. Harper Williams doncs, va necessitar 135 partits per fer 47 mates. Cau amb el d'avui n'ha fet que en porta 48 amb 32.
1: Se n'ha anat Cau, se n'ha anat Nutsen, ha entrat Oriol, ha entrat Steinbergs. És un doble canvi. Expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: El primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Toby, que la nota posant l'1-2 en el marcador. Segon intent per Mike Toby, falla. El rebot és per Reyes, que la deixa ja per Ferran Bassas. Vinga, va, som-hi, Baxi, som-hi, Resa. Hem de jugar amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central, Brooks. Slalom la deixa cap a Steinbergs. A Steinbergs, més enrere, cap a Àlex Reyes. Imprimint velocitat, entra, llança, no anota, però sí que força la falta personal, crec que de Nico Brusino. Sí. La primera, de Brusino.
0: Sí, un jugador que ha agafat molt més protagonisme. Ja era un dels més destacats de Gran Canària, però des de l'arribada del Che García està sent, si no el més destacat de l'equip, almenys per minutatge, un dels que més.
3: Sí, el compatriota. Doncs, ja, sí. Li ha tocat la tecla i sembla que ja no només pel minutatge, sinó per la manera de jugar, sembla que està més còmode.
1: Ha notat el primer tir lliure Àlex Reyes, viatges Massaners, viatges de confiança. Posa l'1-3, portem gairebé 2 minuts i mig de partit, llança el segon intent Reyes, també la nota Reyes, 1-4, viatges Massaners, viatges de confiança, la té ja el conjunt Pio Pio, la baixa ja Alvisi, davant té a Ferran Bassas, Alvisi la deixa per Robertson, altre cop per Alvisi, segueix votant davant de Ferran Bassas, Alvisi espera l'arribada de Cassius Robertson, la rep Robertson, la passa ja a Gimesi Metu. Metu es desfà de Reyes. Fa un ganxo, anota Metu. Posant el 3-4 en el marcador. Els 2 primers punts de Metu. Mateix a Reyes. Fa una finta. Entra fins la cuina Reyes. Anota Àlex Reyes. Gran jugada de Reyes. 3-6 en el marcador. És el 4 punt d'Àlex Reyes en els primers 3 minuts de partit. La té Alvisi. El francès davant té l'altre 6 del partit, que és Ferran Bassas. Alvisi a la banda cap a Nico Brusino, els hi queden 8 segons. Nico Brusino vol fer jugada individual, finalment s'escora, llança de 3, falla. Davant d'Oriol, el rebot per Pierre, la deixen ja per Ferran Bassas. Bassas cap a Reyes, oi, oh, l'intercepta Nico Brusino. I en el contraatac, Metu li passa cap a Alvisi, que fa una xafateta. Anota Alvisi, posant el 5-6. Els 2 primers punts d'Alvisi, quan ara Ferran Bassas es menja una xapa Iscra de Mike Toby.
6: Iscra, transformació digital i innovació.
1: I el propi Bassas, que ha fet falta personal.
0: Tercera ja del Manresa. Bona falta, em sembla a mi, de Bassas per tallar la transició al contraatac de Gran Canària, però potser una mica precipitat en el darrer atac.
4: Sí.
1: Es produeix un triple canvi a les files de Baxi Manresa. Hem vist 3 jugadors anar cap a la banqueta. Ha entrat Retino Basohan, ha entrat també Dani Pérez i ha entrat també el número 3, David Duke. És un triple canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Mentrestant, Maitovi anota dos puntets més, posa per davant el Dreamland Gran Canària, 7-6, la té Retín o va Sohan, penetra Retín, llança Retín, que fa un 2-1 Retín, i provoca la falta personal de Cassius Robeston. És la falta que la primera falta de Robertson.
0: Sí, però molt bé aquí Retin també aprofitant la seva superioritat física i trencant a Robertson i buscant aquestes accions que sabem que li agraden tant, aquestes penetracions que busca ell, doncs ficant colze, ficant ombro i traient el 2-1.
3: Sí, i molt important perquè Gran Canària només porta dues faltes, però la primera l'ha fet Brusino i la segona en Robertson, que són dos puntals d'aquest nou Gran Canària.
1: Anota el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança, Retino va Sohan posant el 7-9 en el marcador. Darrers 6 minuts del primer quart, Andrew Albici cap a Metu, a l'interior, bona passada, i els àrbitres... Ui, hi ha un 2-1, perquè la passada cap a Tobi anota, i a més ha rebut la falta personal, posa l'empat a 9, Mike Tobi, i la falta personal... Veurem si ha estat de Duke o...
0: De Duke, sí, sembla, de Duke. Sí.
4: Ha hagut un bloqueig indirecte entre...
0: Sí, no se n'ha ni adonat, em sembla que...
4: No
0: que...
4: s'ha entès, entre Oriola i ell, no... Sí.
1: Doncs tindrà el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança, Mike Tobi. De moment, igualtat en el marcador, empat a 9. Llança Tobi, anota, posant el 10-9 a l'electrònic, viatges Massaners, viatges de confiança, la baixa ja, Dani Pérez. Hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Retin, altre cop per Dani Pérez. Dani Pérez per allà està, combina amb Oriola, no, llança Dani Pérez, anota Dani Pérez. Bona cistella del capi de Baxi Manresa, posant el 10-11. Quan ara ja la té Tobi, joc ràpid, llança Tobi davant d'Oriola. Falla Mike Tobi, la té ja Baxi Manresa, la té Pérez, que li fa una gran passada a Oriola, que anota, però a la falta ha estat anterior, crec, i no valdrà, i per tant la falta sobre Dani Pérez, d'Albici.
0: Sí, la falta és d'Albici, la fa estar aquí molt llest al base del Gran Canària perquè veu, jo crec que Oriola ve sol pel carril central i vol tallar l'acció del Manresa i fa la falta doncs abans que Dani Pérez faci la passada, just abans, però.
1: Doncs compte, perquè se'n va el jugador Robertson, entra Isaiah Wong, un dels cracs d'aquest Gran Canària. Canvi Expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: David diu cap a Dani Pérez, Dani Pérez cap a Retin o va Sohan. Comença a votar Retin. Retin vol penetrar Retin, llança a la línia de 4-60, falla Retin. El rebot per Tobi, que li passa a Isaiah Wong. Davant té a Retin, precisament. Wong segueix votant, busca algun company, el deixa per Brusino, altre cop Wong. Isaiah Wong, els hi queden 8 segons. Brusino, a la banda, per Metu, que se la juga de 3. Falla Metu, el rebot pel propi Metu. Davant té Retin, Metu cap a Wong, ara sí penetra Wong, que la perd, perd la pilota, bona defensa de Steinbergs, que li passa cap a Dani Pérez. Dani Pérez segueix votant, Dani la deixa per Steinbergs, llança de 3 a Steinbergs. Ui, falla Steinbergs, estava completament sol. El rebot ja és per Wong, que... li deixarà, o semblava que li volia deixar al bici, però la segueix votant Wong, la passa cap a Chimesi, Metu a l'interior, mitja volta, anota. Metu, 2 punts més, es torna a posar per davant el Gran Canària, 12-11. La baixa ja Dani Pérez. Dani Pérez cap a Duke, mala passada, l'ha interceptat Brusino, la té Wong cap a Albici, no penetra, la passa Brusino de 3, falla Nico Brusino, de moment cap triple en el partit, el rebot és per Pierre Oriola, la deixa per Dani Pérez, Dani Pérez vol trobar forat, troba forat, llança a mitja distància, anota Dani Pérez, quart punt de Dani Pérez, es torna a posar per davant Baxi Manresa, un partit de moltes alternatives en el marcador, 12-13, 3:38 pel final del primer quart. La té Wong. Wong davant té Retin, que cau al terra. Ara està marcat per David Duke. Wong la deixa enrere cap a Brusino. Brusino a l'interior per Mike Tobi. La intercepta molt bé. Perfectament bé. Retin o va Sohan, que ha caigut al terra. Juntament amb Dani Pérez ja s'han reincorporat. La té Retin. Retin es planta a la línia de 3. Triple de Retin o va Sohan. Triple Baxi. Triple Kibuk.
8: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: És el primer triple del partit, quan ara hi ha una falta personal, crec que de Pierre, sobre Mike Tobi.
0: Sí, Sí, sí, la falta és d'Oriola. És ja la cinquena del Manresa, ja estava en bonus l'equip de Diego Campo, per tant anirà la línia a Tobi.
1: Es produeixen diversos canvis a les files de Dreamland Gran Canària, també de Baxi Manresa. Hem vist que entrava Pauli Cap, per exemple, a pista. Són també entre Gustav Knudsen, torna a entrar Eli Brook. Són canvis, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: 12, sí, 16...
0: Això, sí. Això que comentava ara el Fernando, no, deia que a l'acció del triple de Bassohan sembla que estava trepitjant el jugador del Manresa. De moment a l'acció l'han donat de 3, han donat triple, però veurem si ho revisen els àrbitres per ajustar el marcador.
1: Perfecte, de moment guanya de 4, ara llança el primer tir lliure a Tobi, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 13-16. Tindrà encara una segona oportunitat, 3-0-5 pel final del primer quart. Un primer quart, doncs, molt vistós, molt d'alternatives, i de moment un Manresa que està donant la cara aquí a Canàries, a Gran Canària. Segon intent de Mike Tobi, viatges Massaners, viatges de confiança. Nota Tobi, 14-16, se'n va Tobi, entre Pierre Pelós, canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: 14-16, darrers 3 minuts.
3: I ara amb aquest canvi, Josep, veurem el que comentava Diego Campo també a la prèvia, la jugada de small ball a dintre la pintura, i cuidado amb els pick and pops que normalment fa Gran Canària.
1: Volia penetrar Retino Bassohan, li han pispat la pilota ha sortit per línia davant de fons, servirà Eli Brooks, ens queden 12 segons. Brooks, que la passarà a David Duke, no, la passa més enrere, cap a Pauli Cap, que comença a botar la pilota, la deixa ja cap a Eli cap a Duke, que ens queden 5 segons, Duke que haurà d'inventar, Duke ja està dintre la pintura, Duke llança taulell, anota David Duke Jr., 14-18, més 4, Baxi Manresa, la baixa ja Ziga Samar, que ha entrat també a pista, ha estat un altre canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: I també ha entrat Brandon Jefferson, que és qui volia rebre ara la pilota, a passada de Pelós, no ha pogut, i perquè ha rebut la falta personal que estava reclamant que fos antiesportiva. Ara estem veient la repetició, se li havia escapat a Eli Brooks.
0: Sí. És que l'agafa de la samarreta, Brooks.
1: Sí, sí. 14-18 tindrà els tirs lliures.
0: No revisen, no demana challenge. Clar, no Néstor García, millor.
1: Millor, deixem-ho així. El primer intent de canota Jefferson, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 15-18. Tindrà encara una segona oportunitat. Finalment, aquella jugada ha estat de 3, no? De
0: sí, sí, sí, han mantingut els 3 punts, sí.
1: Perfecte, anota.
3: Bueno, veurem si a final de quart revisa.
1: Ho acaben de revisar bé. Anota també Jefferson el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 16-18, la té Eli Brooks, cap a Pauli Cap. Aquest enrere, cap a Ferran Bassas, que també ha entrat a pista. Bassas li fa una liupa a Pauli Cap, que la trenca i fa una iscra esmaixada.
6: Iscra, transformació digital i innovació.
1: Ha hagut de saltar poc per esmaixar a Pauli Cap, quan ara la passen a l'interior per Pelós, l'obren perquè llanci després d'una finta Jefferson. Anota Brandon Jefferson, posant el 18-20. Partit maco, de veure. La té Ferran Bassas, cap a David Duke. Duke cap a Bassas, enrere. Per allà està Pauli Cap. Bassas se'n va una mica cap a la banda, li torna a fer una liup a Pauli Cap, que es desequilibra, la passa, però allà hi havia un jugador del Gran Canària, la té Jefferson, que llança de 3, falla. El rebot, fàcil, per Pelós, que nota. 2 puntets més, posa l'empat a 20 en el marcador, a 1-17 pel final del primer quart. I Eli Brooks segueix votant Brooks, ja està la pintura Brooks, davant té a Wong, llança Brooks, anota Eli Brooks amb un 2-1. Eli Brooks, davant d'Isaia Wong, la falta personal del nord-americà, i tindrà el tir lliure addicional. Eli Brooks, viatges Massaners, viatges de confiança. en un partit, Fernando, que de moment està sent maco,
4: sí,
1: de veure.
4: El començament era una mica d'incerteses i de no encerts, però ara sí, ara estan tots dos equips intentant buscar i trobar el ritme i imposar a l'altre equip. No?
1: Excepte en el tir exterior, que portem 1 de 4 i ells porten 0 de 4, en la resta, doncs...
4: El rebot ofensiu és estan anant més, no? Nos han agafat un parell sí. que han acabat en cistella...
0: Sí, sí. Manresa, de fet, encara no n'ha agafat
1: no cap. Cap. Ha fallat el tir lliure addicional. Viatges Massaners, viatges de confiança, Eli Brooks, la té a Wong, Isaiah Wong, bona passada a l'interior, anota dos puntets més. Eric Vila, que també ha entrat a pista, i a punt de recuperar la pilota Jefferson. Finalment és pilota per Baxi Manresa, darrer minut del primer quart, se'n va ja Pública, entra... Pierre Oriola, també entra a Steinbergs, és un doble canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Doncs vinga, darrers 50 segons, empat a 22, la té Ferran Bassas.
3: I hem de creuar amb 6 segons, eh?
1: Hem creuat, la té ja Eli Brooks, i Eli Brooks davant de Jefferson, aprofita el bloqueig d'Oriola, llança de 3, falla Eli Brooks, el rebot ja és per Pelós, que la deixa per Wong, imprimeix velocitat, la deixa per Pelós Wong, aquest per Jefferson. Jefferson el tanca molt bé Pierre Oriola, però l'obre ara pel triple, que falla Samar, el rebot és per Steinbergs. I ja torna a tenir possessió Baxi Manresa, queda res, 20 segons, un decalatge entre el que queda i la possessió de Baxi Manresa d'un segon, aproximadament. Ferran Bassa segueix votant. De moment no es mou ningú, ara comença Pierre Oriola. Segueix votant Ferran Bassa, es queden 7 segons, 6 de possessió. La té Agustín Ubal, que ha entrat a pista. Agustín llança desequilibrat, llança falla. El rebot és pel Gran Canària, acaba d'aquesta manera. El primer quart, amb el resultat de Dreamland Gran Canària, 22. Baxi Manresa, 22. Anem a fer un descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Partit, em poso un, dos per davant, un, dos enrere...
4: Sí, no hi ha...
1: No hi ha un dominador, clar.
4: No, ni ritme de cap dels dos equips. Aviam ara el següent quart, però de moment... Bueno, aquesta igualtat és pràcticament en tot, no?
0: Sí.
4: Potser el rebot ofensiu que nosaltres no...
0: Sí, sorprèn sobretot per això, que el Manresa no hagi agafat cap rebot ofensiu en aquest primer quart.
4: I ells han anat una mica més...
0: Sí.
4: I en defensa hem tingut algun tema de falta de comunicació entre jugadors, algun bloqueig indirecte. Que...
0: Algun despistament, que alguna despistada, sí. I avisàvem i parlàvem a la prèvia que havíem d'estar molt atents al joc exterior del Gran Canària. Fins ara, com deia el Fernando, jo crec que fruit d'aquestes despistades en defensa en les continuacions, Tobi s'ha inflat, perquè dels 22 punts del Gran Canària, 8 que porten la firma d'aquest jugador nord-americà amb passaport, i per part del Manresa, doncs, jugadors destacats amb anotació molt repartida, no? Que finalment, mira, són 21 punts els del Manresa perquè han restat un d'aquell triple d'Ova Sohan que dèiem, que finalment, com que estava trepitjant, doncs han donat la cistella de dos, un Ova Sohan, doncs, que és el màxim anotador de l'equip en aquest primer quart, amb 5 puntets.
1: O sigui que portem 0 de 5 i el Dreamland Gran Canària 0 de 5.
0: Sí.
1: O 0 de 4.
0: 0 de 4 al Manresa, 0 de 5 al Gran Canària, sí.
1: Per tant, estem negats de cara a cistella des de la línia exterior.
3: Sí, i estem tous en defensa. Falta un punt d'agressivitat i falta això, un punt també de comunicació. Per tant, si volem guanyar, ens hem de posar a treballar en defensa, perquè en atac l'equip flueix, no? Però ens hem de posar a comunicar-nos en defensivament, hem d'anar durs al rebot, perquè hi ha hagut un parell de rebots que ens han agafat per tancar malament la pintura. Llavors, falta aquest punt d'agressivitat, no? Que és necessari que tinguem si volem competir el partit.
1: Doncs vinga, 22 a 21 finalment ha estat el resultat del final del primer quart. Ja surten els jugadors de Baxi Manresa, ja estan també a pista els del conjunt canari, amb, com estàvem veient, a Pierre Pelós, servirà de Baxi Manresa. Està Agustín Ubal, que ha estat un dels jugadors que ha entrat a la fase final del primer quart i ha estat un canvi expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Servirà Eli Brooks, veiem també a Ferran Bassas, veiem també per part del Gran Canària Ziga Samar i veiem també, a part d'Agustín Ubal, també veiem a Pierre Oriola en el quintet de Baxi Manresa. Serveix a Brooks, que la deixa per Ferran Bassas. Comença el segon quart. La té Eli Brooks cap a Pierre. Pierre espera l'arribada de Ferran Bassas. Hem de jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Agustín Ubal per Ferran Bassas. Ferran Bassas a punt de rebre falta personal de Samar. Llança molt forçat. I finalment, sí, finalment li han xiulat la falta personal a Ziga Samar, que ja feia estona que estava fregant aquesta falta personal. És la primera del jugador eslové.
3: I agafa de manera continuada...
4: Dos tirs, no?
0: Sí, a més és en acció de tir, anirà a la línia de Bassas.
1: Doncs vinga, ui, el primer tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança, que no anota Ferran Bassas. Tindrà encara una segona oportunitat per intentar posar de nou l'empat en el marcador. Llança Ferran, anota Bassas, 22-22, tot i que el marcador posa 22-23. Crec que aquí no s'han adonat del punt que s'ha restat. Crec que és empat a 22.
0: Sí.
1: En el primer mig minut de partit, la té ja el Canàries, la té Isaia Wong, segueix votant Wong, Wong vota, penetra fins la cuina, i mira, hi ha falta en atac de Wong sobre Eli Brooks, que es queda al terra, i esperem que no hagi estat res, pugui recuperar ràpidament, però la falta en atac, i de moment em dona com la impressió, Fernando, que els hi està podent bastant la pressió, no?
4: Sí.
1: El conjunt canari, no li canari, surten les coses.
4: Que no és, la sensació que dona és no estar còmode al partit. Tot i que han fet alguna acció, el rebot ofensiu d'abans, però no estan... I, millor per nosaltres.
1: Sí, sí.
3: El que passa que el Manresa tampoc ho està aprofitant, eh? Perquè però, no...
4: Tal com està el partit, bueno, si Manresa arribara així, està en millor situació que potser ells, no?
0: Sí.
4: Compte, de veure una mica... Sí. I sí, Brooks ha sortit,
1: sí,
4: no?
1: Sí, se n'ha anat, eh? Se n'ha anat Brooks, ha entrat Retino Bassohan amb molèsties, Brooks.
4: Està
1: molt
4: físic.
1: És un canvi expert, Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Esperem que no sigui res, la té ja Bassas, la pilota està en joc, Ferran Bassas, segueix votant Bassas, la deixa cap a Retina, aquesta a la banda per Ubal. Ubal comença a votar la pilota, penetra Ubal, llança, falla Ubal, el rebot, els àrbitres assenyalen falta personal a... No, finalment, pilota pel Gran Canària, no hi ha hagut falta personal.
4: I és...
0: Sí, s'havia acabat la possessió.
1: S'havia acabat la possessió, correcte. La té Ziga Samar, pilota ja pel Gran Canària. Portem ja un minut i 20 segons, i 15 segons de segon quart. Intent de 3, que falla, queda curt. El rebot per Samar, que llança la pintura, falla. I finalment la pilota se'n va per línia de fons. Favorable a Baxi Manresa. Servit ja Pierre Oriola, que la deixa per Retino Bassohan. Haurem de jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya central. Retin cap a Bassas. Semblava que mirava
4: marxa,
1: a tirar.
4: No?
1: Ara, sí, se la pica de 3 Bassas, falla Ferran, el rebot és per el Nico Brusino, que la deixa ja per Jefferson. Jefferson segueix votant. Sí. Jefferson es queda bloquejat. Ara sí, la passa altre cop, ara per Samar. Samar, la passada defectuosa, la recupera Steinbergs. Aquest per Bassas, a la banda per Ubal. No s'ho pensa, llança de 3, falla Agustín Ubal. Estem a escopeta de fira amb el llançament exterior i en l'intent d'aconseguir el rebot hi ha una falta personal de Steinbergs.
0: Sí, és qui aixeca la mà, Marcis Steinbergs, seria la seva primera.
1: Ui, sí, de Steinbergs. Podria haver estat abans potser de Pierre, però finalment li han xiulat a Marcis Steinbergs. Quan se'n va ara entre Meto ha estat un dels canvis experts, Joanola. A les files del Canàries se n'ha anat també Ferran Bassas, ha entrat Dani Pérez, canvi expert.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Doncs vinga.
3: Veient el contagi. El
0: sí, sí, sí.
3: Contagi
0: no? De moment el marcador d'aquest segon quart és 0-1.
1: 0-1 favorable
0: al Manresa, sí.
1: Al Manresa, sí, sí. Empat a 22, segueix l'empat a 22, quan ara penetra i fa un 2-1. Anota Nico Brusino i la falta personal de Pierre Oriola.
0: La segona ja d'Oriola.
1: Doncs compte, segona falta personal de Pierre Oriola, però no ha estat 2-1. És falta anterior.
0: No, han donat continuïtat a l'acció, la falta és anterior, sí.
1: Sí, i entre Reyes ara se'n va Ubal, se'n va també Pierre Oriola amb dues faltes, entre Caldirici, doble canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Doncs vinga, pilota en joc ja. Pilota pel Gran Canària, pilota per Nico Brusino. Davant té Caudirich amb un mismatch. Nico Brusino la passa a l'interior perquè anoti dos puntets més. Els dos primers punts del Dreamland Gran Canària, Pierre Pelós, en aquest segon quart. Han hagut de passar gaire, bé, més de 2 minuts i mig perquè notés el Gran Canària 2-1 en el marcador. Tot i que la realització posa 24-23, és 24-22. Quan ara Retin penetra, Retin anota! Retino Basohan! 2 punts més pel belga de Baxi Manresa. I crec que ara és 24-24, no?
0: Sí, correcte.
3: Sí.
1: Doncs vinga, pilota pel Dreamland Gran Canària. Pilota ja per Brandon Jefferson a la banda, per Alvisi, que rep la falta personal claríssima de Caudirici. Crec que ha estat de Cau.
0: Sí, segona també ja de Caudirici.
1: Carai, ens estem carregant el joc interior de faltes personals.
4: Han començat a jugar penetracions i els pivots nostres, si han de defensar algun exterior, tenen problemes.
1: Mira, se'n va...
4: Viola i ara Cau.
1: Se'n va Steinbergs, ara entra Gustav Knudsen a les files de Baxi Manresa. Això és un canvi expert, Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Nico Brusino, marcat per Àlex Reyes. Segueix votant Brusino cap a Jefferson, aquest per Metu. Metu vol penetrar davant de Knudsen, no pot, l'ha d'obrir pel triple de Brusino. Falla, Nico. El rebot és per Retino Basohan cap a Dani Pérez. Dani Pérez. Espera l'arribada de Cau. Dani Pérez combinarà amb Cau. No, enganya, llança Dani Pérez. Quina mà, quin canell que té Dani Pérez avui. 6è punt de Dani Pérez, posant el 24-26 ara.
0: Sí.
1: Ara ja sí, ara ja ho han arreglat. Amb 24-26, més 2, Baxi Manresa. 6-15 pel final del segon quart. La té ja Chimesi Metu, marcat per Knudsen. Metu... d'esquena a cistella, mitja volta, llança, falla, el rebot per Caudirici, bon rebot de Cao, i hi ha falta personal, a més, de Pelós, davant de l'intent d'aconseguir el rebot. És la primera de Pierre Pelós.
3: A veure si el Manresa es pot descontagiar d'aquest ritme de Gran Canària.
4: Estem ahí conteniendo, aguantant. I si,
0: molt poques transicions
4: si
0: de l'equip.
4: Si donem un pas més, jo crec que...
1: Doncs vinga.
4: Millor el ritme de joc del Manresa.
1: Perquè l'entrenador del Gran Canària, Néstor García, ha demanat temps mort. Anem a fer un descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: 5 puntets que ha fet Baxi Manresa en aquest quart. 2 que ha fet el Gran Canària. És un resultat molt pobre.
4: Sí, estan com conteniendo, no? Aguantant aquí... Jo, la sensació que tinc és que si en defensa... donem un pas, podem recuperar pilotes i sortir i córrer.
0: Sí, perquè és que el ritme del partit és molt lent.
4: Molt, sí.
0: És molt lent, és d'un atac d'un equip.
4: Molta precaució de no fer...
0: Sí, sí, clar, això el Manresa jo crec que ho nota perquè no, és això que no pot córrer, no té transicions, no? I no s'acaba de trobar gaire còmode amb aquest joc gairebé constant del 5x5, amb aquest joc estàtic que sabem que és...
4: Suposo que és el Chega... No?
0: Sí, és pla de partit, segur.
4: El tema tàctic per no... i per no jugar al ritme que...
0: Sí,
4: que
0: perquè en partit d'anada i tornada el Manresa és on més còmode ser.
1: I crec que el Gran Canària és l'equip menys anotador, no?, d'aquesta lliga.
3: Sí, és l'últim amb 81,3 per partit de mitjana i jo veig un Gran Canària molt fràgil.
4: Sí.
3: Veig un Gran Canària...
0: Conservador.
3: Molt conservador i a la
1: molt
3: mínima...
1: Molt poruc, molt poruc.
3: És normal, també, però a la mínima que el Manresa... la sensació que dona, pugi una mà, no sí, demano sí. Dos, una marxa més, es pot trencar,
4: Sí,
3: trencar el Gran Canària.
1: Doncs vinga, és que això sí, el que és el tema exterior d'un i altre equip fa venir ganes de plorar, 0-6, que porta Baxi Manresa 0 de 7 en triples Dreamland Gran Canària.
0: Sí, però veus el que parlàvem del ritme, eh? Portem gairebé 4 minuts del segon quart, Manresa només ha llançat 5 vegades de camp en aquest segon quart i també el Gran Canària només 5 tirs de camp.
1: Déu-n'hi-do.
0: Gairebé 4 minuts.
1: Doncs vinga, pilota en joc, pilota per Dani Pérez. Dani Pérez, vinguem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Dani Pérez cap a Reyes, no s'ho pensa, està a punt de llançar. I finalment, els àrbitres xiulen falta personal de Nico Brusino. Falta personal, bé, a mi m'ha semblat justa fins i tot per Reyes que no... El que passa que no és de tir, segons l'àrbitre Esperanza Mendoza.
4: No estan en bonus, no.
0: No
1: es queixaven d'uns possibles dobles, finalment serveix ara Dani Pérez. Dani Pérez cap a Retino Basohan. Vinga, Retin, cap a Dani. Dani, per allà està Caudirich i se la pica de 3. Dani, ara sí! Triple de Dani Pérez, triple Baxi, triple Kibuk.
8: Kibuk, Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Doncs quin gran partit que està fent Dani Pérez avui, eh?
3: Dani Pérez, per sensacions, pot ser que sigui el seu millor partit de la temporada, eh?
1: Sí, està de dolç. Dani Pérez posa el 24-29, més 5, Baxi Manresa. La té ja el Gran Canària, la té Metu, que els hi queda 2 segons, 1 segon, llança Metu, molt forçat, anota! Chimesi Metu han arribat fins al final de la possessió amb la bona defensa de Baxi Manresa. 26-29, més 3, pels homes de Diego Campo, la té Retin, que vol penetrar, el tanca bé Robertson, però finalment llança Retin mitja distància, queda curt el llançament, el rebot per Robertson, i ja la té el Gran Canària. Vinga, va, juguem amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure. De la comarca del Bages, la passada de Metu, defectuosa, però els àrbitres assenyalen falta personal de Gustav Knudsen.
0: Sí.
1: La primera.
0: Meto que està sent un problema constant, no està tenint gaire encert, almenys en les darreres accions, a part de l'última cistella que ha aconseguit, però és un jugador que en atac dona moltíssim a Gran Canària.
1: Doncs vinga, 26-29.
3: Sí, però també té un perill, això de Gran Canària, i és que Meto s'obsessioni a jugar sol i, per tant,
0: el Manresa ha d'estar
3: fred.
1: Se'n va Cau, se'n va Knudsen, ha entrat Paulica, ha entrat Steinbergs, doble canvi expert Joanola, quan ara el triple de Meto que falla. Donem-li els canvis experts a Ocampo.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Servirà ara Baxi Manresa de fons en l'atac. La tenia Paulica, però l'ha interceptat un jugador del Dreamland Gran Canària. Servirà Dani Pérez. Quan ara torna a entrar ara David Dukes amb Barretín, un altre canvi expert.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: 4-26 pel final del segon quart. Fa una finta, un step back, Reyes, llança de 3, falla. El rebot per Dani Pérez, compte, que s'ha fet mal. S'ha pogut fer mal Marcis Steinbergs. I veurem si ha estat un tema d'esguins... En el salt...
0: Demana revisió Steinbergs, fa aquest gest. Sí, potser a la lluita pel rebot amb Metu. Em sembla que no és res ni de genoll ni de turmell, sinó que és més un cop.
4: De colze.
0: Sí.
1: Doncs ens n'alegrem que només sigui això.
0: Mira, i ho miraran els àrbitres. Demana una mica explicacions a Steinbergs.
1: Estem veient...
3: Sí, per què no? No...
4: L'ha deixat anar.
1: A veure què diuen els àrbitres.
4: Però amb cop de puny amb
0: colze, sí.
4: No, amb el que porta la... Això, blanc.
0: És que clar, a més, no, jo crec que no hi ha cap càmera amb la qual... Mira, potser aquí. Aquesta.
4: Aquí ho ha donat dues vegades, no?
9: La única que tenemos en la jugada completa es esta. Que hay un braceo. No me parece que haya un braceo.
1: No es pot apreciar massa bé,
0: eh? No, és que la càmera...
3: No, perquè les càmeres que tenen no ens ho donen, però... Jo he vist amb l'anterior càmera aquesta, a mi m'ha semblat que Meto
0: deixa anar
3: el colze clar, que passa que
1: els àrbitres,
3: ser àrbitre és molt complicat.
1: No ho han pogut veure bé, semblava que sí que era un cop de colze de Meto a l'estómac de Marcis Steinbergs, que era la zona on es queixava Marcis Steinbergs. Ara estem veient un parell de repeticions que, bé, però bé,
0: colze dret,
1: pilota per Baxi Manresa, 26-29.
3: No, és que li dona dos vegades. Sí.
1: Dani Pérez amb la pilota, ens queden 5 segons de possessió, se la pica de 3 Dani Pérez, ui, falla Dani Pérez, el rebot per Duke, que llança, fa un 2-1, David Duke, amb la falta personal de Robertson. 26 a 31, més 5, Baxi Manresa. Bon rebot ofensiu, el de Duke Junior. A 4-0-8 pel final del segon quart. I David Duke anirà a la línia de tirs lliures. Viatges massaners, viatges de confiança. David Duke ha anat creixent en els darrers partits.
3: Sí, sí, ha anat creixent David Duke i molt bon rebot ofensiu, molt bona acció i la segona de Cassius Robertson, important.
1: Ha fallat el tir lliure addicional, viatges massaners, viatges de confiança, Duke. 26 a 31 i hi ha hagut una falta personal de Marcis Steinbergs.
0: També segona del Lató.
1: Per l'intent d'aconseguir el rebot.
0: Sí.
4: Dos tirs lliures.
0: Sí, a més Manresa estava ja en bonus. No, entra ara en bonus, sí.
1: Doncs serà pilota per la Gran Canària, però sí, sí, seran tirs.
0: Sí, és que estava
1: en bonus. Sí, sí, estava ja en bonus, seran tirs lliures per Ximesi Metu. Mentrestant, Steinberg se'n va a la banqueta, entra Knudsen, és un dels canvis, experts Joanola.
7: Faci fred, faci calor, experts Joanola és la solució.
1: Mentrestant, els jugadors de Baxi Manresa que estan escoltant les indicacions de Diego Campo i Ximesi Metu que anirà, començarà els seus tirs lliures

0: Meto en el vuitè punt de Meto, viatges Massaners. Viatges de confiança, 28-31, pilota per Baxi Manresa. Dani Pérez llança en suspensió, falla Dani, el rebot pel propi Meto. Darrers 4 minuts, Ximessi Meto segueix votant davant de Nutsen. Meto cap a Robertson. Robertson té davant a David Duke. Robertson combina amb pelots de 3. Falla el triple Toby, perdó. I pilota ja per Baxi Manresa. Pilota per Dani Pérez cap a Àlex Reyes. Altre cop pel capi de l'Hospitalet. Dani Pérez. Segueix votant Dani Pérez. Es desmarca Duke. O es vol desmarcar Duke. Finalment la rep amb el marcatge de Robertson. Mitja volta de Duke i li assenyalen passes a David Duke. Pilota, doncs, pel Gran Canària. Un partit ara molt feixuc. Sí. Partit molt, molt lent. Veurem. Sí, Fernando.
1: No acaben de trobar cap... Ni nosaltres Manresa ni ells, no? I ells estan jugant, jo tinc la sensació, de que no volen que es passi com el dia de Girona, que ens van dominar a 14 de 18 punts i al final, no sé, perquè la forma que està jugant el Gran Canàries a casa i jugant el que t'està jugant no...
2: Sí, és com si no juguessin sense
1: sí,
2: sang.
1: Sí.
0: Nico Brusino penetra davant de Pública, falla i en l'intent del rebot han assenyalat una falta personal.
1: Bon.
3: La falta és de Duke, mira, sobre Mike Toby en aquesta lluita pel rebot.
0: El rebot, sí.
3: És la segona de Duke.
0: De David Duke, i tindrà tirs lliures. Mike Toby, viatges Massaners, viatges de confiança. Per Mike Toby, el nord-americà, amb passaport eslové. Primer intent de Toby. Anota, viatges Massaners, viatges de confiança. És el novè punt de Mike Toby, que amb aquest punt és el màxim anotador ja del Dreamland Gran Canària. Entre ell i Meto han fet més de la meitat dels punts del conjunt canari. Segon intent de Toby, falla, queda curt, viatges Massaners, viatges de confiança, el rebot per Diu, que la deixa ja per Dani Pérez, que travessa la línia de mitja pista. Pérez cap a David Duke. David Duke es desfà molt bé del seu marcatge de Robertson, no anota Duke, però bona jugada de David Duke. La falta personal de... Cassius Robertson, la segona.
3: Tercera ja de l'exterior de Gran Canària, exacte. I molt bé aquí diu, home, no és la seva principal virtut de Robertson a la defensa, i jo crec que diu que aquí ha aprofitat molt bé per marxar amb un canvi de ritme bastant senzill, s'ha de dir, i forçar, com diem, aquesta tercera personal de Robertson.
0: Doncs vinga, se n'ha anat Dani Pérez a la banqueta. És un dels canvis. Expert Joanola, substituït per Ferran Bassas.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Mentrestant, el primer tir lliure que falla, diu... Viatges Massaners, viatges de confiança. Segueix el 29-31. 3 minuts justos per arribar al final del segon quart.
2: Avui que estem veient un Duke ja amb les seves fortaleses des del primer minut, no? Agafa aquest rebot amb físic, treu les faldes de Cassius. Avui connectat bé des del primer minut, ja no... De moment no llença triples, que és el que li costa més.
0: Li penalitza més. Anota el tir lliure, el segon, posant el 29-32. Duke, viatges Massaners, viatges de confiança. La té ja Mike Toby, davant té a Reyes, mitja volta de Toby, fàcil per Toby. Posant el 31-32, 11è punt de Mike Toby. La baixa Ferran Bassas. Bassas espera l'arribada d'Eli Brooks. Altre cop per Bassas, la passa molt bé l'interior per Brooks, anota Eli Brooks i és un 2-1 amb la falta personal de Brandon Jefferson. L'empanteta de Jefferson, bona jugada entre Bassas i Brooks, companys.
2: Sí.
1: Un bon pas de Ferran Bassas i Brooks l'ha continuat bé el tall, no?
2: Una delicatessa de Ferran Bassas perquè li ha passat a l'espai i Brooks ha finalitzat sabent que l'havien empès i amb la inèrcia ha acabat la jugada, molt bonica.
0: Anota el tir lliure addicional, Eli Brooks, viatges Massaners, viatges de confiança, 31-35, més 4, Baxi Manresa, 2-25. Pel final del segon quart, la teja Brusino cap a Andrew Albici. Aquest per Ximessi Meto, davant té a Nutsen, Meto es vol desfer de Nutsen, llança molt bé, molt bona defensa de Baxi Manresa, molt forçant, no pot anotar, però la pilota se n'ha anat per línia de fons i els àrbitres diuen que és pilota pel Dreamland Gran Canària.
1: Sí, l'activitat ha estat bé. Va voler arribar

0: arribat a donar l'ajuda. Bueno, ja sabem mètode, no? I
1: compte, hi ha hagut temps mort que demana l'entrenador argentí Néstor García, per tant, anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: No se n'està anant ningú d'aquest partit, Fernando.
0: No, Gran Canària no. Jo crec que estan jugant massa conservadors, com comentaves, Marc, i nosaltres, si estem així, hem de donar un par de marxes més. Jo crec que amb dues marxes més podríem acabar marxant, perquè el partit, bueno, m'està sorprenent molt el Gran Canària.
3: Gran Canària, sí.
4: I cap a malament.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb pors, no?
0: Sí, sí.
1: No, amb pors, que també és normal, la situació.
3: Sí, situació molt delicada.
1: És normal.
0: Però estan jugant massa com al ralentí, no sé.
3: Sí, més enllà de Metu i Tobi en atac, Metu que té molt protagonisme, no, més enllà que estigui encertat o no, però quan està a pista dona la sensació que la majoria de pilotes que té el Gran Canària el busquen.
1: Són cap a Metu, cap a Tobi.
0: Sí, els exteriors, ostres, podrien jugar més.
3: Sí, jo crec que li...
0: castigar-nos més, això
3: molt
0: que
3: més,
0: hem tingut,
3: sí,
0: problemes, no?
3: Sí.
0: Però bueno...
1: Però clar, és que el Gran Canària en l'exterior ja no se'n refien massa, porten 0 de 9.
0: No, per això dic que
3: busca més... Hi ha hagut un moment que ho han fet, han tret faltes personals, sí, no? Que Oriol en portava dues, Cao també dues, el Manresa jo crec que ha tingut sort amb aquesta tercera falta de Robertson, que encara que no estigui sent la seva millor temporada, la seva Gran Canària, és un jugador que per la qualitat que té et pot explotar en qualsevol moment, tampoc Wong està encertat, llavors en aquest sentit doncs bastant bé, i el foradet que tens, si el pots tenir, doncs és a l'interior i l'has d'intentar tapar millor.
1: Doncs
5: sí,
1: vinga.
5: Jo insisteixo, jo veig un Gran Canària molt fràgil, molt fràgil, que la mínima que Manresa pugi, no dos marxes, una marxa,
0: sí, els podem deixar.
1: Doncs vinga, pilota ja en joc, pilota per Jefferson. La deixa Nico Brusino, els hi queden 5 segons, marcat per Ubal, Brusino per Metu, una altra vegada, Metu entra a la pintura, llança, anota. Ximés i Metu, posant el 33 a 35, de ser punt de Metu.
0: Bruc s'havia quedat aquí a fer una ajuda i després ha marxat i ha jugat d'esquena.
1: La passada de Bassas cap a Agustín Ubal, però els àrbitres assenyalen una falta personal. Veurem de qui és la falta, perquè és en atac.
3: De Pauli Cap.
1: Sí. La falta de Pauli Cap.
0: Estem carregats, no?, els nostres interiors.
3: Pauli Cap és la primera, per sort, si ja ho hem dit abans,
1: dos
3: que
1: Cau
3: i Oriol, exacte, en porten dos cadascú.
1: Doncs servirà ja el bici 1.50 pel final del segon quart. Serveix ja el bici. I la baixa ja al base francès. Hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. El bici davant té a Bassas. Segueix votant el bici. Albici a la banda per Jefferson. Jefferson, Albici a la pica de 3. Falla Albici, el triple. El rebot és per Gustav Knudsen, que la deixa ja per Ferran Bassas. Vinga, va, Ferran. Segueix votant Ferran. A bandes hi ha Eli Brooks i Agustín Ubal. Per allà s'acosta, o es volia acostar, sí, s'acosta, finalment s'atreveix Pauli Cap en el bloqueig, Ferran Bassas queda sol, llança de 3, i falla, no, és triple, sí, sí, triple de Ferran Bassas, triple Baxi, triple Kibuk.
6: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Ha estat un triple estrany perquè
3: sí,
1: no s'ha mogut
3: ni la
1: xarxa.
5: També volen.
1: I també, home, i tant, i són macos. 33 a 38, darrer minut del segon quart, quan Metu segueix a lo seu, fa jugada individual, anota, i s'estan mantenint, sostenint amb Metu, eh? Metu i Tobi en el seu moment. I ara Diego Campo demana temps mort, anota Metu, 35 a 38, demana temps mort Diego Campo per afrontar els darrers 42 segons. Veiem un Diego Campo una mica emprenyat per alguna situació, no sabem quina.
0: Ha anat a fer un 2 contra 1, però no ha acabat d'arribar bé i amb el pas que ha donat d'esquena al Metu s'ha quedat i s'ha lliurat el tir. No?
1: Doncs vinga, anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
5: Deia que amb aquestes ajudes o hi vas al 100% o no hi vagis, perquè no et pots quedar
0: a mig,
5: a mig i generar un espai que no existia perquè tu has anat a mig gas, llavors. Suposo que s'enfadava per això, Diego Ocampo.
1: Escoltem-lo. A veure si podem escoltar les indicacions de Diego.
4: Pas de vol! Gustav, Agustín, ahora. Okay, counter-attack. 5 seconds.
1: Doncs hem pogut escoltar una miqueta d'aquest temps mort de Diego Ocampo amb aquest 35 a 38, 42 segons i 6 dècimes pel final del segon quart per arribar al descans. Servirà un Manresa ja en atac, tindrà 14 segons de possessió. El Manresa que juga amb Gustav Knudsen, amb Agustín Ubal, amb Eli Brooks, també amb Pierre i amb Ferran Bassas. Servirà, ja té la pilota Ferran Bassas, serveix Bassas. A veure qui es pot desmarcar, la té ja Pierre Oriola, segueix votant Pierre, la deixa molt bé enrere cap a Eli Brooks, segueix flotant Brooks i hi ha una falta personal sobre Pierre Oriola de Jefferson. Brandon Jefferson, que es queixa amb l'àrbitre sobre aquesta falta personal.
5: Ja es pot anar queixant que l'ha amputat a Pierre Oriola i no és fàcil moure Pierre d'aquesta manera, però li ha fet com quan els toros embesteixen, doncs ha intentat travessar-lo i a Pierre Oriola no la travesses.
1: Doncs vinga, té dos tirs lliures, viatges Massaners, anota el primer, Pierre Oriola, viatges de confiança, 35 a 39, es prepara Pauli Cup, també es comença a preparar Retino Bassohan, que entraran a pista tots dos, segon intent del jugador de Tàrrega, Pierre Oriola, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 35 a 40, es produeixen els canvis, expert Joanola a les files de Baxi Manresa.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Doncs vinga.
5: I amb aquest tir lliure de Pierre Oriola igualem la màxima del partit de Baxi Manresa, que han sigut aquests 5 punts.
1: 5 punts, sí, sí. 35 a 40, la té el Bici. Cap a Jefferson, a l'interior, permeto. Meto la passa a l'altra banda pel triple de Brusino, queda curt, el rebot és per Eli Brooks, queden 18 segons, vota Brooks i vinga, darrera possessió, en teoria, d'aquest segon quart. Eli li deixa 3 metres, Jefferson, davant d'Eli, segueix votant Eli, vol penetrar Eli Brooks, penetra Brooks, llança, falla, però força molt bé la falta personal d'un desesperadíssim Brandon Jefferson.
3: Doncs sí, normal que estigui desesperat perquè és la seva tercera, també tercera de Jefferson, com ja hem dit abans, en porta 3 també Robertson.
1: Però és que són faltes clares, és que són molt clares les de Jefferson i per tant, sí. Tirs lliures, anota el primer. Eli Brooks, viatges Massaners, viatges de confiança, 35 a 41, 4 segons justos per arribar al final del segon quart.
5: La màxima.
1: I vinga, segon intent, viatges Massaners, viatges de confiança, 35 a 42, es produeixen més canvis a les files de Baxi Manresa, canvis experts Joanola, també se'n va Jefferson a la banqueta, serveix ja Brusino cap a Alvisi, queden 2 segons, queda 1 segon, llançarà Alvisi, no, la deixa per Brusino, falla Brusino, amb aquest final de quart, acaba amb el resultat de Dreamland Gran Canària, 35, Baxi Manresa 42, amb la màxima de tot el partit, més 7, Baxi Manresa. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Doncs, de moment, em decep aquest Dreamland Gran Canària. M'he repassat els últims 4 partits del conjunt de Néstor García i em sembla que és el pitjor que he vist de tots 4.
5: Sí, no. En el pitjor partit per fer el que estan fent. Però bé, com que aquí estem narrant pel Baxi Manresa, pels nostres interessos, va molt bé. I a més et diré que aquest segon quart d'anotació hem seguit amb estables, amb 21 punts, però hem pujat aquest grau més defensiu només permetent al Gran Canària amb 13 punts. Home, venim de veure el Casademont Saragossa, que també ens va deixar unes sensacions molt, molt, molt dolentes, Josep, però perquè ja hi ha una plaça decidida de descens. Si no, et diria que Gran Canària i Saragossa haurien d'estar aquestes places.
1: Doncs vinga, màxims anotadors, Marc, en aquesta primera part.
3: Doncs mira, per part del màxim Manresa, el més destacat en atac està sent Eli Brooks, que marxa al descans amb 7 puntets i 10 de valoració amb 10 minutets. També molt bon partit en atac de Dani Pérez, que ha trobat molt encert al principi, 9 puntets, 9 de valoració per ell, o Reti Novasohan, 7 puntets i també 7 de valoració pel belga. Per part del Gran Canària, doncs, els dos focus principals que ja hem comentat diverses vegades, Mike Toby, 11 punts, 15 de valoració, i Ximets i Metu, 12 punts, 13 de valoració.
1: Doncs vinga, nosaltres que farem una petita pausa, tornarem d'aquí un moment per viure el que serà aquesta segona part entre Dreamland Gran Canària i Baxi Manresa. Us l'oferirem, evidentment, gràcies a Equívoc, Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanol Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iscre, transformació digital i innovació, GCT Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Fem una pausa, tornem d'aquí un moment. Fins ara.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
6: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
2: Aquest cap de setmana, Canal Taronja Bages, Berguedà i Solsonès retransmetrà la Fira Expo Bages de Manresa amb la col·laboració de...
6: Centre Mèdic Estètic Ibederm de la doctora Imma Bujons. Medicina estètica, medicina vascular i cirurgia plàstica. Carretera de Vic 2531 entre Sol Primera, Manresa. Forn de Cabrianes. Ens agraden les tradicions. Garden and Pans. Carretera de Manresa, Santpedor. Buoni Amici. Autèntica gastronomia italiana al cor de la ciutat. Al carrer Àngel Guimerà 18 de Manresa. Clínica Dental Doctora Marín. Cuidem cada detall de la teva salut bucal. Carretera Pont de Vilomara 39 de Manresa.
2: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta, i si vols també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
8: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecnobages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.

0: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722-764111. A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.ed. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.
2: Torna la Festa del Riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Pont i Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
3: Aquest cap de setmana, Canal Taronja Bages, Berguedà i Solsonès retransmetrà la Fira Expo Bages de Manresa amb la col·laboració de...
0: Ubimar, productes personalitzats. Porc de Palou, la tradició comença un dia. Viver Serra, ara que arriba el bon temps, decora el teu jardí. Camí de Viladurada 19, barriada Viladordis, Manresa. La creadora, tota la moda de temporada i l'elegància del vestir. Passeig de Pere III 57 de Manresa.
3: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
4: 6 minuts que passen del punt de les 9 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre Dreamland Gran Canària i Baxi Manresa. De moment, victòria dels homes de Diego Ocampo, 35-42, i us oferirem aquesta segona part. Gràcies a Equívoc Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanol Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iscra, transformació digital i innovació. GCT Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Una de les novetats, de les bones notícies d'aquest Baxi Manresa ha estat la bona actuació, companys, de Dani Pérez en aquesta primera part.
5: Sens dubte, ara ens el destacava la realització, ja ho hem dit abans del descans, que marxava a la mitja part amb 9 puntets. Jo crec, jo l'he vist amb bastanta confiança en el seu tir de mitja distància, sí. No de dos, buscant també penetracions, i a l'acabis em sembla que les primeres dues, tres li entraven, doncs també jo crec que s'ha deixat anar una miqueta més. Tot el que sigui positiu per Dani Pérez és positiu pel Manresa, per tant ens alegrem.
4: Per cert, ja han començat els partits de primera divisió de la darrera jornada de primera divisió, horari unificat a Girona, minut 7 de la primera part, segueix l'empat a 0 entre el Girona i l'Elche. Per tant, en aquests moments el Girona ocuparia la 18a posició, estaria en zona de descens. Necessita la victòria per sortir d'aquesta zona de descens. Amb la victòria se salva sí o sí, és matemàtic. Per tant, esperem aquesta victòria de l'equip gironí. Tot just acaba de començar el partit i únicament hi ha hagut una novetat, que és el gol del Betis davant del Levante. Betis 1, Levante 0. Començarà el partit d'aquí uns instants ja a la Gran Canària Arena. Aleix, aquest Gran Canària, deies que fa pinta també, fa olor a l'EP, però clar, un dels tiquets ja està ocupat pel Granada i l'altre se l'estan disputant entre, diguéssim, entre tres equips, com són el Morabanc Andorra, el Dreamland Gran Canària o el Saragossa.
6: Sí, però recordem calendaris i Saragossa juga demà a casa contra Múrcia, l'Andorra juga a casa de Lleida i ha salvat, i el Gran Canària juga el partit d'avui i juga davant d'un València que jugarà el C o no C cap de sèrie.
4: Cap de sèrie,
6: per
4: sí,
6: tant,
4: sí.
6: És un tema important, i recordem que si hi ha un triple empat, és a dir, Saragossa guanya un partit, Andorra li dona per guanyar demà i Gran Canària no guanya avui, baixa Gran Canària.
4: Doncs vinga, que començarà la segona part. Servirà el conjunt canari, servirà Nico Brusino, veiem a Isaiah Wong també a pista, veiem a Alvisi a les files del Gran Canària, també veiem a Metu. I comença ja la segona part, el Manresa que juga amb Dani Pérez, amb Ferran Bassas, amb Eli Brooks, amb Reyes, amb Knudsen, i veiem ja la Bassas no, perdó. Veiem a Knudsen, a Reyes, a Oriola, a Dani Pérez i a Eli Brooks, que és qui ha fet la falta personal, no, Marc?
5: Sí, sobre Ximets i Meto, la segona de Brooks.
7: Però la defensa ha sigut ja anar a fer un 2
5: sí,
7: contra 1.
5: A buscar un 2 contra 1 al base de Gran Canària, sí. Sí,
4: doncs vinga.
7: Sí, un canvi.
4: Isaiah Wong, que penetra. Ui, anota Isaiah Wong els dos punts del jugador nord-americà, posant el 37-42. Ha sortit amb aire fresc el conjunt de Néstor García. La té ja Eli Brooks, hem de jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Fa una finta, però l'endarrereix cap a Pérez. Dani Pérez cap a Eli. Ens queden 5 segons. Eli se la picarà, se la pica de 3. Brooks, falla. I el rebot. El rebot és per Pierre Oriola. Pierre Oriola, mira, al final lluita entre Pierre Oriola i Nico Brusino. La fletxa ara indica favorable a Baxi Manresa. I, per tant, serà pilota pel conjunt manresà. Encara en possessió, amb la pilota que tenia Pierre Oriola, i entre Pelós i Nico Brusino, finalment se l'ha quedat l'argentí i el de Tàrrega, i és pilota per Baxi Manresa. Serveix Dani Pérez. Servirà Dani Pérez. Es desmarca i rep ja la pilota Eli Brooks. Brooks altre cop per Dani Pérez. Ens queden 7 segons. Dani Pérez en el bloqueig, la passa molt bé cap a Pierre Oriola, que per Dani Pérez de 3. Triple de Dani Pérez, que està de dolç. Triple Baxi. Triple Kibuk Albert Disseny.
0: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: Posant la màxima, 37-45, més 8 Baxi Manresa en el primer minut del tercer quart. Wong enrere, cap a la jugada de Pelós. Ja està dintre la pintura Pelós, mitja volta de Pierre Pelós, anota 39-45, més 6 Baxi, i Eli Brooks cap a Gustav Knudsen. Aquest per Dani Pérez, Knudsen, a la banda, cap a Brooks. Vol fer jugada individual Brooks, vol penetrar Brooks davant de Wong. Se li fa de nit l'obra per Pierre Oriola. Aquest per Reyes a la pica de 3, falla, queda curt, molt precipitat el llançament. I el rebot ja és pel conjunt canari, la té Ximesi Metu. Fa jugada individual davant de Knudsen, que és qui fa la falta personal a Metu. La falta abans d'iniciar el tir. I serà pilota pel Gran Canària. La falta baix. I, per tant, servirà de banda Isaiah Wong. A 8-16 pel final del tercer quart. Serveix Wong cap a Alvisi. Vinguem de jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Jugada personal de Pelós, que falla el més fàcil. I pilota ja per Baxi. Dani Pérez cap a Brooks. Altre cop per Dani Pérez. Segueix votant Pérez, vol combinar, no, llança ell a taulell, falla Dani Pérez, el rebot és per Pierre Oriola. Pierre, que ha de sortir de la zona de pintura, la passa cap a Reyes de 3, ara sí! Triple d'Àlex Reyes, triple Baxi, triple Kibuk.
0: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: Doncs com ens entrin els llançaments exteriors, companys, ens en podem anar, podem trencar el partit.
6: Sí, totalment, i és el que dèiem, Gran Canària és molt fràgil, el veiem molt fràgil, i Manresa, que sembla que ofensivament, amb aquests dos triples gairebé consecutius, el primer de Dani i ara Àlex Reyes, que si entra en partit pot ser molt perillós. Ja estem més nou, la màxima, i
4: sí,
6: pot
4: sí.
6: ser...
4: Quan ara Isaiah Wong ha penetrat, no han xiulat falta personal, ha fallat Wong. Bé, de fet, no han ni llançat. Ara Brooks de 3, ara sí, també Brooks. Triple Baxi, triple Brooks, triple Kibo.
0: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: I amb un 3 i no res, amb aquests 3 triples, el Manresa, que se'n va de 12 a 39 a 51, ha de demanar temps mort. Néstor García, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
4: Estem a punt, Fernando, de trencar el partit.
7: Podria ser, almenys agafant el ritme que més juga Manresa i que més li agrada jugar.
4: No?
7: I d'aquesta manera estàs més còmodo i, bueno, i jugues amb una altra alegria que... Bueno, el triple de Brooks, l'anterior de Reyes, no? I aquest és el joc que suposo García volia evitar.
5: Sí, aquesta última acció de Brooks jo crec que és la que millor ho exemplifica, no? Com fas una bona defensa, Wong, que aconsegueix ni llançar, i a la que reps la pilota ja els 5 jugadors surten com una exhalació, Brooks, que es col·loca molt bé a la cantonada, rep la pilota, està sol, i evidentment el llançament pot entrar o no pot entrar, però ara el Manresa ha trobat aquest moment que ha tingut 3 triples seguits, el llançament entra, i ja és un més 12.
7: I els rebots ofensius.
5: El rebot ofensiu també abans d'Oriola, Reyes, que com deia l'Aleix, si apareix en partit, doncs també pot ser determinant. De moment, un molt bon inici del Manresa, que jo crec que l'única o la diferència més gran amb la primera part és l'encert.
7: Sí,
6: sí, perquè...
7: Inclús una mica han sortit pressionant. Que han
5: sí,
7: fet
5: sí,
7: dos
5: ho hem vist a la primera acció.
7: També indica que estàs preparat,
5: posar,
7: per,
5: no? Sí, sí.
7: I s'ha d'estar preparat perquè ells ficaran.
5: Sí, això
7: en
5: segur,
7: algun moment
5: segur.
7: Ficaran algun triple o dos o tres seguits i s'ha d'estar preparat per mantindre i aguantar aquestes embestides que tindran.
6: Sí, el que dèiem, no? Que si Manresa posava una marxa més podia trencar el partit. De moment, 9 punts de 3 triples, 3 de 5 avui en tirs de 3 aquest tercer quart. Per tant, el Manresa que ha de seguir, perquè el partit no està fet, però si segueix així 2 minuts més pot trencar el partit.
4: I crec que Néstor García s'ha jugat la tècnica, perquè
5: sí,
4: abans...
5: S'ha enfadat amb la taula, perquè...
6: Que no li hagin pitat,
5: Sí, però no
4: hi ha hagut llançaments, ara ja és la pilota en joc, la té Metu, davant té Stenbergs, llança Metu, malament, falla, el rebot és per Reyes i la deixa ja per Dani Pérez. Vinga, va, 7 minuts justos.
7: Estem ben tancats, aquí.
4: Al final del tercer quart, i ara hi ha una falta personal, bueno, molt rigorosa, en atac de Dani Pérez sobre Alvisi, la segona de Dani Pérez. Veiem la repetició. Una mica justeta, no sé com ho veieu,
5: justeta,
4: companys.
5: Justeta, home, Alvisi la provoca bastant.
6: Alvisi
5: sí, la
6: posa
5: bé, molt.
4: Sí, ha posat molt bé Alvisi per rebre la falta personal. Dos gats vells, el bici Dani Pérez. Sí, sí. Serveix ja Isaiah Wong cap a Chimesi Metu. Amb aquest 39 a 51 té davant a Steinbergs, mitja volta de Metu, llança taulell, falla, però els àrbitres assenyalen falta personal de Marcis Steinbergs o de Dani Pérez?
5: Serà de Steinbergs, la seva tercera.
4: Doncs la falta de Steinbergs. I tindrà ara 6 tirs lliures, viatges massaneses, que estan estem en bonus.
5: El Manresa, que ja estava en bonus, aquesta de Steinbergs és la cinquena falta de l'equip de Diego Campo, i mentrestant el Gran Canària, que encara no n'ha fet cap en aquest quart.
4: No en té cap de falta personal el Dreamland Gran Canària. Això sí, tindrà tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança. Metu, el jugador de 2-0-8 del conjunt canari, el primer intent, cap a dins, posant el... 40 a 51, viatges massaners, viatges de confiança. Segon intent per Chimesi Metu. Ha entrat, veiem, a les files de Baxi Manresa, Retino Basohan, que ha estat un canvi expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
4: Ha fallat Metu el segon tir lliure, viatges massaners, ha recuperat la pilota Reyes, la té ja Ferran Bassas, Bassas cap a Retino Basohan, intercepta Alvisi la pilota i els àrbitres assenyalen que és pilota per Baxi Manresa, que l'últim en tocar ha estat Alvisi. I, per tant, serveix Ferran Bassas cap a Stenbergs. Altre cop per Ferran. Es queixa Ocampo amb una dels àrbitres. Esperanza Mendoza amb el triple de Bassas. Falla el triple Bassas. El rebot és per Metu, que ell mateix baixa la pilota davant Steinbergs. Metu a l'interior perquè la tingui a Brusino. L'obra per Alvisi, que per Wong. I ja la té Mike Toby. Entra a dintre. Pelós, perdó. Llança Pelós. Molt bé. Ara ho passat davant de Reyes. Anota! Pierre Pelós, 42-51, més 9, Baxi Manresa. Un parcial de 9, de 4-0, i ara la passada interior cap a Retín i la falta personal d'Alvisi, clara. La falta d'Andrew Alvisi, que és la segona en aquest tercer quart, que portem gairebé 4 minuts de tercer quart. Un Manresa que ha començat molt bé aquesta segona part, companys.
6: Sí, el que passa que ara defensivament no pots estar dur perquè estàs en bonus, però bé, ha de jugar amb molta calma, amb el marcador a favor i seguir apretant.
4: Ha penetrat ara Retino Basohan, no ha notat, però sí que ha forçat la falta personal de Piac Pelós.
5: La segona ja del francès.
4: Doncs vinga, tindrà ara tirs lliures a Retino Basohan. Viatges Massaners, viatges de confiança amb aquest 42-51. Vinga, primer intent de Retino Basohan. Es queixa molt al públic.
5: Sí, li ha caigut la tècnica, eh? Metu, li cau la tècnica perquè els gestos que va fent cap a l'àrbitre doncs són mereixedors d'aquesta falta tècnica. Estan bastant enfadats alguns jugadors de Gran Canària.
4: Per les decisions arbitrals? Sí. Jo, la veritat, a mi no em dóna aquesta sensació.
5: No, a mi tampoc, però també segurament dins de les... Clar, intenten fer alguna cosa i l'estat d'ànim de l'equip imagino que no deu ser el millor en general i per això doncs estan una mica crispats.
4: Ha notat. Sí, digues.
8: No, s'ha d'estar preparat per aguantar això, eh? Perquè si entres en aquest joc i ells comencen a notar que no desconcentris tu del treball que estàs fent.
4: Ha notat el tir lliure de la tècnica Àlex Reyes, viatges Massaners, viatges de confiança, i Retina ha notat també el primer tir lliure de la falta personal que ha rebut de Pelós. Viatges Massaners, viatges de confiança. Segon intent de Retín, també anota Obasohan, 42-54. Viatges Massaners, viatges de confiança. Entre Diuk, se'n va a Steinbergs. És un dels canvis experts d'Uanola, a part de que se'n va també Oriola i ha entrat a Caudirici. Canvis expert.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
4: Estàvem veient la tècnica sobre Metu i ara la jugada que entra fins la cuina, Nico Brusino, i fa un 2-1, han assenyalat la falta personal.
5: Sí,
4: sobre
5: la falta
4: Nico,
5: de cau. La falta li cau a Àlex Reyes, almenys.
4: Reyes.
5: Sí, almenys això és el que indica l'estadística de l'ACB, veurem la repetició.
8: Han de ser dos tirs lliures, no és bàsquet, no, això?
4: Vale, no ha valgut. Bueno,
5: si la falta és de Reyes, mira... No. Donen, em sembla, continuïtat a l'acció, eh?
4: Donen continuïtat. Mira, mentre ho van a revisar els jugadors de Baxi Manresa, que se'n van amb Diego Campo...
8: I ha ficat a Diu a defensar a Neto.
10: Vale, es una acció normal, por lo tanto nos vamos a velocidad normal, ¿vale? El análisis de la jugada. Ahí tiene el balón, ¿vale?
5: Challenge de Diego Campo, eh? Que, de fet, com que ha perdut el de la primera part de la revisió de Steinbergs, és l'últim que li queda.
10: Es justo cuando está desequilibrado, cuando está cayendo, ahí, ¿vale?
8: Sí,
10: es acción de tiro, o sea, es acción de... En caso de duda tenemos que irnos con acción de tiro. No hay ningún bote posterior, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? No hay ningún bote posterior. El jugador cuando recibe el contacto, ¿vale? Está ya contacto y tiene la mano, el balón en la mano.
4: Per tant,
5: mantenen la decisió inicial, em sembla, acció de tir, per tant sí que serà un 2-1.
4: Per tant 44-54, i tindrà el tir lliure addicional Nico Brusino.
5: I es queda sense challenge ja Diego Campo.
4: Doncs vinga, viatges Massaners, viatges de confiança, tindrà encara l'oportunitat. Quina falta és d'Àlex Reyes?
5: És la seva segona.
4: Segona falta personal de Reyes.
5: Sí, i interessant això que comentava ara el Fernando, també el 5 que té a pista ara el Baxi Manresa, que està amb Reyes, amb Duke, amb Bassas, amb Obasohan i amb Kao, és Duke qui està actuant, diguéssim, de 4 i s'encarrega de defensar a Metu.
4: Doncs vinga, Nico Brusino llança el tir lliure addicional, la nota posant el 45-54, viatges Massaners, viatges de confiança, més 9, Baxi Manresa, un capicua que ens agrada moltíssim, la té Bassas. Bassas espera l'arribada de Retino Basohan, la torna a tenir Ferran, Ferran, sense botar la pilota, espera ara que arribi Cao, vol combinar en Cao, si li fa un aliup una mica poc ortodoxa, la recupera ja el conjunt canari i la té ja Wong, Isaiah Wong, segueix votant Wong davant de Retin, segueix votant Wong, marcant Metu, està David Duke, Wong per allà es desequilibra, cau al terra Retin, llança Wong malament, el rebot és pel Dreamland Gran Canària, la té Nico Brusino que penetra, una passa, dues passes, rep una xapa Iskra de Cao Dirichi.
11: Iskra, transformació digital i innovació.
4: I després hi ha una falta personal.
5: Sí, falta de Metu claríssima per tallar el contraatac del Manresa, la seva segona.
4: Doncs, clar, ja no li queda en challenge a Diego Campo.
5: Campo no.
4: I serà pilota, clar, i la podia fer la falta, perquè és tot just la tercera, no?, del Dreamland Gran Canària en aquest quart. Segueix el 45-54, darrers 5 minuts de tercer quart. La té ja Ferran Bassas. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Bassas cap a Diuk, a la banda per Reyes, la centra cap a Bassas. Bassas es planta a la línia 3, falla Bassas. El rebot és pel Gran Canària, per Brusino, que la deixa ja per Andrew Albici. Vinga, va, jugam amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure. De la comarca del Bages, Ximés i Metu, cap a l'altra banda, on la té Nico Brusino. Brusino segueix votant davant de Cao Dirichi, vol penetrar, no pot, la deixa per Metu de 3, falla Metu, no és el seu fort tampoc, i el rebot ja és per Retino Basohan a la banda per Duke, fa una finta davant de Metu, rep la falta personal de Metu.
7: L'activitat defensiva tenim, el fet de que Duke estigui defensant a Metu fa que el 5 tinguin que estar més actius i amb més mobilitat, eh?
6: És que jo crec que ho ha fet, fet per això, Diego, buscat, per fer un toc d'atenció.
7: No, i un canvi defensiu.
6: I descol·locar una mica Metu, no? Perquè que et defensi un petit...
7: És petit i se li fica pel davant.
4: Li compten com si hagués anotat, ara li han restat, no és un 2-1, no és la jugada continuada. Això sí, anota el primer tir lliure, David diu, viatges massaners, viatges de confiança, 45-55... 4-0-9 pel final del tercer quart.
7: Si Metu ha de defensar a Duke,
5: li costa més,
7: li costarà més si juga cap a dintre.
5: Sí.
4: Anota també el segon tir lliure, David Duke, viatges massaners, viatges de confiança.
6: Perquè el moviment lateral de Metu no és el seu fort, i ja és la tercera de Metu, per tant també minimitzes una mica per faltes a Ximesi.
4: Doncs vinga, estan en bonus ja els dos equips, 45-56, més 11 Baxi, la baixa Albici. Albici cap a Wong, la segueix votant, la passen a la banda, la torna a tenir el Gran Canària, vol penetrar, vol fer jugada individual, no anota Wong, però sí que rep la falta personal. Veurem d'aquí a qui li assenyalen.
5: A Cao Dirichi, la tercera del pivot del Manresa. Doncs
4: compte, que encara queden gairebé 14 minuts de partit. 3:50 en el del tercer quart queden. I tindrà tirs lliures Isaiah Wong, viatges massaners, viatges de confiança.
7: Carlos Holfen, em sembla.
4: Doncs vinga, segueix el resultat d'empat a 0 amb un Tilibi. Girona 0, Elche 0, amb aquest resultat. El Girona, que baixaria a segona divisió, falla el tir lliure addicional. Perdó, el primer tir lliure, Isaiah Wong. Viatges massaners, viatges de confiança. Segueix aquest 45-56.
5: I Josep, em sembla ara que ho deia el Fernando, que acaba d'entrar, que seran els primers minuts a pista de Carlos Alocen.
4: Doncs sí, la veritat. No ha tingut encara oportunitat d'entrar a pista. Ha fallat també el tir lliure Wong, viatges massaners, viatges de confiança, la passada ara de Cao Dirichi, que la intercepta precisament Wong, que entra fins la cuina i fa una Iskra esmaixada.
11: Iskra, transformació digital i innovació.
4: Passada molt telegrafiada de Cao Dirichi i es posa el resultat 47-56. Més 9, Baxi Manresa la té. Ja Retino Basohan. Retin, que volia penetrar, finalment ha de tornar enrere, vol fer jugada igualment individual, slalom de Retin, anota Retin Obasohan, dos puntets més pel belga de Baxi Manresa, 47-58, i seguim mantenint aquest avantatge, quan la té ja a l'Ocen, precisament, que vol fer jugada individual davant de Cao Dirichi, la passa molt bé a l'interior per Mike Tobi, anota Tobi, i posa el 49-58. És el 13è punt ja de Mike Toby. I la baixa ja Baxi Manresa la té Agustín Ubal. Agustín Ubal la passa cap a Retín. Retín davant de Wong, llança Retín molt forçat, no anota, però assenyalen falta personal davant de les queixes del públic del Gran Canària Arena. I tindrà tirs lliures. Estan desesperats,
7: sí,
4: jo crec.
7: Estan mantenint a Duke, sí. O sigui, jugant només amb un interior, sí. I això els està generant... Bueno, no està preparat per això, no?, el Gran Canària.
6: Jo crec que els hi ha donat...
7: I un aire a nosaltres.
6: Els hi ha donat un xoc.
7: Sí.
6: No?
4: Els ha descol·locat.
7: Sí, sí.
4: I tindrà tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer, Retino Basso, Hanna, nota... Posant el 49-59.
6: I segueixo insistint, un Gran Canària molt, molt, molt fluix, que la mínima que apretes una mica...
4: Es descol·loca, es desconcerta l'equip canari, anota també Retino Basohan, posant el 49-60, se'n va Basses, entra Eli Brooks. Això és un canvi, expert Joanola.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
4: Vinga, va, hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Wong amb la pilota, davant de Retín. Wong llança a mitja distància, falla Wong, però els àrbitres assenyalen falta personal de Retino Basohan i, per tant, Wong se n'anirà a la línia de tirs lliures.
5: No cal pentir amb les faltes amb Basohan perquè és tot just la seva primera.
4: Doncs vinga, 49-60, 2-27 pel final d'aquest tercer quart. I veiem la repetició, estàvem veient la repetició, la falta de Retino Basohan, que, com deia el Marc, és tan sols la primera. Tindrà tirs lliures el primer de Wong cap a dins. Posant el 50-60, segona oportunitat per Isaiah Wong, el Manresa que ara juga amb Pierre Oriola, amb Retino Basohan, amb Agustín Ubal, amb David Duke, amb Eli Brooks, anota també Wong, el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, 51-60, la té ja Retino Basohan, que penetra fins la cuina, falla Retino, el rebot per Duke, no, els àrbitres assenyalen una falta personal sobre un jugador de Baxi Manresa i la falta que li xiulen a Mike Toby.
5: A Toby, sí. Sobre Duke, m'imagino, en aquesta lluita pel rebot, no s'ho acaba de creure, se'n fa creus el pivot de Gran Canària, però... Pues
4: tot just la primera.
5: Sí, la seva primera, i anirà a la línia Duke.
6: Però el que dèiem, no?, de posar-se per davant d'un gran, sorprèn, li treu el rebot, descol·loca a la defensa...
4: Doncs vinga, tirs lliures per David Duke Jr. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer intent del nord-americà, del número 3 de Baxi Manresa, cap a dins. 51-61. Estem mantenint aquests 10, sí. 11, 9, 10, 11 punts sobre el Gran Canària. Això és positiu. Després de l'estrabada, de l'estirada que hem fet a l'inici d'aquest segon quart, d'aquest tercer quart, perdó. Segon intent de David Duke, anota! Viatges Massaners, viatges de confiança. 51-62, més 11 Baxi. Baixa la pilota ja Carlos Alocen, cap a Wong. La torna a tenir Alocen. La torna a passar cap a Isaiah Wong. Wong cap a Alocen, la passada a l'interior per Mike Toby, que l'intercepta Brooks. I serà servei de fons pel Gran Canària. Els hi queden 10 segons de possessió.
7: S'han adaptat a la situació del Manresa. Estan jugant també només amb el Toby i quatre exteriors, no?
4: Vinga, ha servit ja l'Ocen. Se la deixa precisament per Toby, aquest per Jefferson. Jefferson vol fer jugada individual. No, la deixa per Wong, que se la pica de 3. Sí, ara sí. Triple d'Isaiah Wong. És el primer triple del Gran Canària. Triple Kibuk.
12: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
4: Ara ha quedat invalidada la iscra esmaixada de David Duke perquè abans hi havia hagut falta personal.
5: De Nico Brusino, tornarà a la línia de Duke.
6: Avui Duke sí que està 100% sent el que ha de fer, no? Penetrar, ser agressiu. De fet, no ha llançat de 3 en tot el partit David Duke, però sí que està sent incisiu i és el que hem fitxat, vamos.
4: Doncs vinga, anotat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, és el que dèiem abans, que es nota, es veu aquesta progressió que està fent David Duke a dintre de la planter de Baxi Manresa. Segon tir lliure que falla David Duke, viatges Massaners, el recupera ell mateix la pilota, anota David Duke, jugada de 3 punts, 54-65, més 11 Baxi Manresa. Bona jugada, bona acció ofensiva de David Duke, quan ara penetra ara l'Ocen i perd la pilota. Els àrbitres diuen que l'ha perdut el propi jugador, Carlos Alocen, el jugador de Saragossa, i la teja Baxi Manresa. La teja Dani Pérez. Dani Pérez combina amb Agustín Ubal. Agustín Ubal a centre. Agustín Ubal aprofita el bloqueig de Pierre Oriola, llança taulella. Nota Agustín Ubal! Quina bona jugada d'Agustín Ubal, bon llançament, se'n va de 13 a Baxi Manresa. La màxima és 14, pot ser? O
5: era... Sembla que era 12.
4: Era 12?
5: Sí.
4: Doncs vinga, ja tenim la màxima, 54-67. La té ara Nico Brusino davant de David Duke. Vol penetrar Brusino, llança forçat, no anota el rebot, serà per Baxi Manresa. Pilota per Dani Pérez, contraatac de Baxi. No, el ralentitza, la deixa molt bé per David Duke. Quina gran jugada passada de Dani Pérez a David Duke, que entra i fa una iscra esmaixada.
13: Iscra, transformació digital i innovació.
4: I, evidentment, Néstor García, que veu que el Manresa se'n vaja de 15... 54-69, demana temps mort i anem a fer un descans.
13: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
4: Això els hi va minvant la moral. Sí. Això és impepinable.
7: Que ha fet de jugar només amb un interior, diu, com el fals 4, està generant al darrere més activitat del 5... I Granca no està preparat per afrontar això de moment.
6: Sí, és l'as que s'ha tret Ocampo, sí, perquè sí. No l'esperàvem, però els bons entrenadors tenen això, no?
7: Jo crec que ha estat mirant el partit com estava i ha dit... l'ha improvisat. L'ha fet, no? Vaig a jugar amb el Diu que defensi sí. a Metu i l'han canviat i continua amb la mateixa situació. Bueno, això és el que estàs dient tu, Alice, no?
6: Lectura de joc i...
7: Lectura del partit, i si he de fer algun canvi respecte al guió que tenia, bueno, el dia de Girona, no? Al final sí. jugar amb els dos bases, que tampoc semblava que no... I, bueno, això és mèrit de Diego, no? Sí. Prendre's aquestes decisions.
5: Sí, no només ha portat aquest toc diferent en defensa, diu, sinó que també en atac, el tercer quart, està sent diferencial, està sent el millor del Manresa, porta 9 punts, 2 de 2 en tirs de 2, està notant també els tirs lliures, 5 de 6, com deia l'Aleix, no s'està obsessionant amb el triple, que era alguna cosa que potser li costava més els altres dies, i molt bé, per tant.
6: I et diré més, una última dada, David Duke ja amb aquests 14 punts que porta, ja és el seu millor partit amb el Manresa a nivell de notació.
4: Doncs gran partit el de Diu, quan ara ja tenim la pilota en joc i tenim el triple de Robertson, triple del Gran Canària, triple Equívoc Albert Disseny.
12: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
7: Hem d'estar preparat per aguantar aquests triples que vindran.
4: Darrers 12 segons de tercer quart, 57-69. Es queixaven de que hi havia 3 segons a la zona d'Agustín Ubal. És Agustín que penetra Agustín Ubal... L'ha de passar, l'ha d'obrir cap a Diu, que perdem la pilota. Acaba ja el tercer quart amb el darrer llançament de Ximés i Metu, amb el resultat de Dreamland Gran Canària 57, Baxi Manresa 69, més 12. Pels homes de Diego Campo, anem a fer un descans.
13: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
4: Si seguim mantenint aquesta dinàmica, Fernando, els hi serà molt difícil
7: sí.
4: recuperar aquesta desavantatge.
7: I ara hem d'estar preparats a la resposta que donarà Gran Canària ofensivament i després seguir al darrere. I de moment està mantenint el tema de jugar amb 4 petits sí. i un interior, i això està dant un molt bon resultat a Manresa.
6: És que la configuració de plantilla de Gran Canària això t'ho permet, no? Perquè els seus grans tampoc són molt, molt, molt físics i de fet, tot i que Tobi està fent un partidàs, no és que et marqui molt, no? Però veurem si ho podem mantenir.
7: No, meto, quan l'ha defensat el 4 de Manresa, sí que ha jugat d'esquena amb el Diuk, que se l'està anticipant i demés l'està generant ansietat i llavors no està tan còmode.
6: Clar, l'està forçant, sí, a jugar de cara, i meto de cara, se li poden robar moltes més pilotes o se li poden veure moltes més les fissures.
4: Avui està rotant moltíssim l'equip de Diego Campo, perquè el jugador que menys minuts ha estat a pista ha estat Pública, gairebé 7 minuts a pista. La resta es mou entre la majoria, entre els 10-14 minuts.
5: Sí, de fet, bueno, sabem que és un aspecte que li agrada molt a Ocampo i és el que es busca, no? Tenir 12 jugadors que et puguin aportar en qualsevol moment a pista, i sí que és cert que hi havia hagut partits que, sobretot en Pauli Cap, no?, que era el que es quedava una mica enrere, fins i tot de molts partits no ha tingut minuts. Avui, doncs, ha aconseguit jugar, com deies tu, Josep, gairebé aquest set, està destacant, i la setmana passada ja vam veure que van anotar tots els 12, avui encara falten Steinbergs o Nutzen, però tot i així a mi m'està semblant un partit, doncs, bastant coral del Manresa.
6: Sí, quan pot fer aquest sistema de rotacions, que és el que l'estaf vol, estem veient el partit de Saragossa va poder fer i va funcionar, i avui està funcionant. No fan aquest sistema de rotacions per curiositat, ja ho deia a la prèvia, i avui està donant bon rendiment.
4: A Girona, Montilivi segueix l'empat a 0, minut 39 ja de la primera part. Amb aquest resultat davant de l'Elche, en futbol primera divisió estem parlant, doncs el Girona que baixaria a la segona divisió. La pilota ja està en joc, s'ha iniciat el darrer quart, pilota pel Gran Canària, Meto per la pilota, i és ja pilota per Baxi Manresa. Vinga, va, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Dani Pérez combina amb Nutzen. A la banda cap a Agustín Ubal la passa altre cop cap a Nutzen. Gran jugada, quina llàstima que no anoti Gustav Nutzen. La recupera ja Meto, la roba Dani Pérez, però els àrbitres diuen que em falta personal. Quina llàstima que no s'hagi pogut anotar.

0: també tercera del nord-americà.
1: Acabo de veure la falta repetida de Dani Pérez. Rigorosa, deixem-ho aquí.
2: Doncs vinga, serveix Carlos Alocen. Alocen, que la deixa per Mike Tobi. Mike Tobi cap a Isaiah Wong, a punt de robar-li la pilota Pierre Oriola. Wong ha passat ja cap a Metu. Metu se la juga de 3. Falla. Ximés i Metu. El rebot per Oval. Cap a Eli Brooks. Eli Brooks, que es queda plantat a la línia de 3. Llança triple d'Eli. Triple Brooks. Triple Baxi. Triple Kibuk.
3: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
2: Doncs torna a la màxima, 57-72, més 15, Baxi. Ah, i portem un minut i 6 segons de darrer quart.
1: I un fet que no has comentat, Josep, l'ha deixat al terra, eh? L'ha deixat Eli Brooks al terra, ha fet un crossover i s'ha quedat trastabillat. Metu l'ha deixat a terra.
2: Doncs vinga, se n'ha anat Dani Pérez, ha entrat Ferran Bassas. Això és un canvi expert, Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
2: No s'han entès ara els jugadors del Gran Canària amb la passada de Wong. Bé. Han perdut la pilota. Estan...
5: L'activitat defensiva està sent bona.
1: Aquesta segona part, sí.
2: Entre Wong i Robertson no s'han entès. La té Javaxi, la té Agustín Oval, que entra fins la cuina. 2-1 d'Agustín Oval. I ens posem ja 57-74, la màxima. I la falta personal...
0: De Robertson, la seva quarta.
2: Doncs se'ns està posant molt, molt de cara aquest partit. Demana temps mort Néstor García... Amb aquest més 17 pels homes de Diego Campo, anem a fer un descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Doncs sembla que el moment pot ser que hagi arribat. Jo donaria 2-3 minuts més per veure com evoluciona, però per sensacions del Manresa sembla que ha seguit la tònica del tercer quart. Inclús m'atreviria a dir que ha pujat unes dècimes més i el Gran Canària, com dèiem i vaticinàvem a la primera part, tan dèbil que sembla que s'ha trencat.
0: Ostres, sí, però a mi m'està decebent molt, eh?
5: Sí, sí.
2: Moltíssim.
0: No només el partit en general, que també, però com han sortit en aquest últim quart? Un parell de pèrdues, aquella de... Una pèrdua de Metu que no aconsegueix ni agafar bé la pilota i se li escapa.
2: La passada
0: ara,
2: de Wong a Robertson. Sí. Bueno. Escoltem el Néstor García. No s'aprecia, però la veritat és que l'ambient i les cares dels jugadors comencen a ser un poema, sí. Fernando. Sí, i això, no, aquests
5: no
2: gestos...
5: estan en el seu millor moment. I Manresa ara, a banda del marcador i en situacions de joc, mentalment està podent...
2: Se sent a gust, se sent còmode ara mateix al Manresa.
5: I això està, té el seu pes, no? I fa que tu... doncs vagis cap a baix, que bueno.
2: I la qualitat individual de cada jugador està apareixent, està apareixent Oval, està apareixent Brooks, Dani Pérez, estan apareixent tots els jugadors. És un partit molt coral, com deia el Marc abans, del Baxi Manresa, el tir lliure addicional, que anota Agustín Oval, viatges Massaners, viatges de confiança, un altre cap i cua que encara ens agrada més, 57-75, més 18, Baxi Manresa, a 8-20 per arribar al final del partit. La té Metu. I diu a Albi si que es mogui. Metu l'endarrereix cap a Wong. Davant té Agustín Oval. Wong no pot combinar amb Tobi, amb Pelós. Llança de 3. Uf, triples d'Isaiah Wong. Triple del Canàries.
3: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Del Canàries, no, que vindran els de Tenerife.
2: Del Gran Canàries, sí, correcte. 60-75, quan ara la passada cap a Agustín Oval, que no ha pogut rebre-la perquè hi ha hagut falta personal. La falta clara.
0: De Brusino, sí, segona de l'argentí. Com deia, se li havia escapat molt bé amb el tall Agustín Oval.
2: És la tercera i servirà Ferran Bassas. Serveix Ferran Bassas, que ja té la pilota. La passa a l'interior, cap a Knudsen. Quina llàstima, interceptat.

0: Metu, que Metu demanava que l'últim en tocar havia estat Nutsen, però havia estat ell, clarament. Servirà altre cop Ferran Bassas, amb 12 segons encara de possessió. Ferran Bassas, que la passarà enrere cap a Pierre Oriola, que per Ferran Bassas. Segueix votant Ferran, no es pot desfer d'Isaiah Wong. Ara sí, amb la pantalla, la deixa cap a Pierre Oriola de 3. Falla Pierre Oriola, però el rebot és per Nutsen. Mitja volta de Nutsen, no. Li assenyalen passes a Gustav Nutsen. Pilota pel Canàries. I serà... Torna a tenir la pilota ara Alvisi. Més 15 a Baxi, no ens podem adormir. No. Que es poden despertar en qualsevol moment. Qualitat la tenen els jugadors del Gran Canària. La té Isaiah Wong, davant té Retino Basohan, Wong la passa cap a Metu, Metu davant té Bassas, li pispa molt bé Nutsen la pilota, contraatac de Baxi, Agustín Ubal per Bassas, que fa un amago, falla Bassas, quina llàstima, quina llàstima. Això eren dos punts que els havíem de fer i no hem pogut anotar, i és pilota ja pel Gran Canària, hi ha una falta personal de Ferran Bassas. És la segona de Bassas.
1: Ben feta aquí de Bassas per tallar l'atac de Gran Canària, que l'equip es pugui organitzar millor en defensa, però ah, sí que és veritat que llàstima d'aquella última acció, per sort.
0: Un 2-1.
1: Sí, per sort no està sent un partit molt ajustat, que no, en principi no l'has de trobar a faltar, no has de trobar a faltar aquests dos punts, però tampoc pots regalar accions tan clares.
0: Doncs vinga, ja té la pilota el Gran Canària. La té Pelos cap a Alvisi. Alvisi es queda sol, llançada 3. Compte, compte. Triple d'Alvisi, triple del Gran Canària. Triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Retino Basohan cap a Netra. Falla Retin, no es xiulen res els àrbitres, però el rebot torna a ser per Retino Basohan, que la deixa per Bassas de 3. Falla Bassas. El rebot, ara sí, pel Gran Canària. La té ja Metu. Metu cap a Alvisi. Compte que es poden acabar de despertar. Metu fa jugada individual. Anota Metu. Dos punts més. Posa el 65-75 i, evidentment, Diego Campo que ho atura perquè ens estan aixugant aquest avantatge que teníem. Ara ja estan a 10. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Però per si el guanyàvem de 18, ara guanyem de 10. Parcial de 8-0. Fernando, això no, és el que té...
4: Tenen que reaccionar si volen tenir opcions. Ara nosaltres hem d'estar preparats per aguantar aquestes dues accions que han tingut de triples i de la cistella de Metu i tornar a recuperar una mica el ritme que teníem fins ara, no?, en aquesta segona part. I si ha de tornar a jugar amb el Duke de 4 per defensar a Metu, o sigui, alguna situació ha de tornar a canviar.
0: Escoltem, escoltem a Ocampo. La 22, Aleix.
5: Sí, la 22, que veurem quina és, però em sembla que és una jugada de talls pel que he pogut intuir, pel que deien abans de la jugada. El partit només el pot perdre Manresa, eh? Però clar, queden sis minuts i mig. S'ha de tornar a connectar l'equip.
0: Vinga, Dani Pérez amb la pilota. Vinga, juguem amb control. Control grup, solucions tecnològiques per a empreses. La deixa cap a Retino Basohan.
4: Ja estem tornant només amb Pierre Oriola i quatre exteriors.
0: Retin, que fa jugada individual, penetra, no anota, però sí, finalment compten els dos punts de Retino Basohan perquè diuen que li han tret de
1: dins
0: del cercle.
1: I ha demanat challenge al Che García.
0: I demana challenge l'entrenador del Dreamland Gran Canària. Veiem ara la repetició. A mi no em sembla que estigui...
1: És que em sembla que ja pot ser que sigui Pelos o no. Potser Brusino. No, m'havia semblat que posava la mà per sota la cistella per treure la pilota, però...
0: A mi em sembla que no la treu. sigui que no està dintre.
4: Jo que està ben treta.
1: Sí,
0: sí, i tant.
4: Crec que sí.
5: Ai, toca...
4: La xarxa.
1: Que toca la xarxa. No, ah, però és Oriola.
4: El braç dret toca...
5: Cuidado que no sigui...
4: Sí, però és...
1: Sí. És Oriola, no? Qui toca la xarxa.
6: Pelos el tablero.
1: Ah, ah, que Pelos toca el tablero.
0: Carai, carai, carai. Sí,
5: per sota.
4: Fili prim.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs si és això...
4: Sí, sí, sí, mira, això és interferència per tocar...
1: El taulell.
0: Doncs això serien dos punts per Baxi Manresa.
7: Por lo tanto, tenemos que irnos...
8: Así es, afecta el lanzamiento.
7: Si es un, ¿vale? Un bote anormal del balón sobre el aro.
8: Vale, si quieres...
7: Tenemos que ver un bote normal.
8: Vale, yo para mí, Antonio, si bien es cierto que existe ese contacto en la tabla, yo lo que no observo es que cuando después va el balón haya un movimiento anormal. Bien. Y para mí me parece, vale, que no hay eso, no existe.
7: Estoy de acuerdo contigo. Si hubiera estado el balón en contacto con el aro, en ese momento... Pero no está en contacto con el aro.
8: Hay que ver,
7: por lo tanto,
8: un bote anómalo.
7: Solo hay que ver el bote si es anormal o no.
8: Eso es.
7: Y no se aprecia que sea, vale, una anormalidad. Tenemos que ver ahora...
8: Vamos a ver la acción y vamos a ver quién cogió la pelota.
7: El rebote.
8: Va hacia adelante. Y el balón lo tiene en el área.
4: Cierto,
7: que
4: se ha quitado con el anillo ya. Se va fuera la cistella, tío.
7: 24 segundos.
0: Doncs, per tant, no val la cistella.
1: No.
0: No val la cistella. S'anul·la aquesta cistella de Retino Vasohan. I és pilota pel Dreamland Gran Canària. Veurem si és pilota per l'equip, sí, canari, però finalment no compta aquesta cistella.
4: Va, que havien donat. Taulell i això, el bot de la pilota després, el que vulguis, però toca
1: la, sí, interferència.
5: Per mi la interferència hi és i hauria de ser...
0: Sí, sí. Sí. Doncs vinga, la pilota ja està en joc. 6-10 pel final del partit. El Manresa que guanya 65-75. La té Ximés i Metu. Metu cap a Nico Brusino. Juguem amb somriure. Vinga, Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. La té ja altre cop Nico Brusino. A l'interior, per Veloz, la intercepta molt bé Retino Vasohan, que vol fer jugada individual. La passa molt bé cap a David Duke. Anota, Duke, perquè Retin s'estava desequilibrant d'una possible falta que havia rebut. I finalment, 65-77. Anota dos puntets més. David Duke, més 12 Baxi. La té Metu, 5 i mig pel final del partit. Metu, molt, molt, molt pressionat. La passa a l'interior per Brusino. Aquest per Isaiah Wong, davant té a Pierre Oriola. Isaiah Wong se li fa de nit, mitja volta de Wong. Anota, Wong, quina qualitat d'aquest jugador nord-americà del Dreamland Gran Canària. Tornen els 10 punts, 67-77. La té Dani Pérez. Dani Pérez combina amb David Duke. Darrers 5 minuts justos per arribar al final del partit. És David Duke que rep la falta personal...
1: Doncs si és de Metu, serà la seva quarta.
0: Doncs sí.
5: Aquí, aquí, aquí.
0: És de Metu, és de Metu. I anirem a la línia de tirs lliures, no?
5: Sí, ha agafat distància i després amb el primer pas ràpid que té Duke l'ha atacat molt bé.
1: Sí, és falta, sí, sí, de tir, seran dos tirs per Duke.
0: I ara ja serà viatges maceners, viatges de confiança. Altre cop a la línia de tirs lliures. David Duke, el primer de Duke, ui, fora. Fora el llançament de David Duke.
1: I fa, Josep, encara més petit el quintet Diego Campo perquè manté els quatre exteriors a David Duke com a quatre defensant a Metu i ara ha fet un canvi, ha entrat Steinbergs per Oriola, per tant jugarà amb Steinbergs de fals 5.
0: Doncs vinga, canvi expert Joanola.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Segon intent de David Duke, viatges maceners, viatges de confiança, falla Duke. Segueix aquest més 10 per Baxi Manresa. 67-77, la baixa Albici. Compte, compte que poden baixar de la barrera dels 10 punts. Isaiah Wong, a punt de pispar-li Retin. La recupera Wong, segueix votant Isaiah Wong. Wong la passa a l'interior per Brusino, mitja volta, anota Nico Brusino. 69-77, cinquè punt de Brusino. I anima el públic del Gran Canària. Estan a 8, la té Dani Pérez. Segueix votant Dani Pérez davant de Wong. Per allà està en el bloqueig Steinbergs. Dani Pérez segueix votant Dani Pérez. Ara molt bé, combina amb Steinbergs, que anava a penjar-se, fer una iscla esmaixada, no li ha sortit bé, però recupera la pilota Duke. Ara sí, se la pica de 3, triple de David Duke, triple Baxi, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny. sempre al costat del bàsquet.
5: I aquest triple pot fer molt mal.
0: 69-80, quan ara el llançament de 3 de Brusino ens la tornen. Triple del Gran Canària, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: La posterior...
4: Buscar l'èpica seva.
0: Sí, sí, la posterior jugada, amb aquest 72-80, hi ha hagut falta personal d'Albisis sobre Retino Vasohan.
4: Serà la quarta d'equip, no?
0: I entrarà en bonus
1: quarta
0: ja.
1: Quarta d'equip i tercera d'Albisis, sí.
4: Bueno, doncs, han de ficar tirs lliures.
5: Sí. Ara comença el moment on han de sortir els veterans o hem de començar a jugar amb cap i assegurar el partit.
0: Se'n va David Duke, ha entrat Eli Brooks. És un canvi expert, Joanola.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Dani Pérez amb la pilota, la rep Reyes, no s'ho pensa, llança de 3, falla Reyes, no assenyalen falta personal, es queixa Reyes, jo crec que era bastant clara la falta, però és pilota ja pel Dreamland Gran Canària. La té Nico Brusino, compta que se la pica de 3, falla Brusino, el rebot per Reyes. Vinga, va, Reyes cap a Dani Pérez. Dani Pérez, baixa la pilota, Dani Pérez, travessa la línia de mitja pista. Dani Pérez, mitja volta, davant d'Albici. Dani Pérez, botureja Albici, la passa a l'interior per Oriola, l'obren ara pel triple de Steinbergs, falla Steinbergs, però molt bé el palmeig d'Oriola cap a Pérez de 3, falla, però el rebot és per Eli Brooks. La té Dani Pérez, Reyes a la banda per Steinbergs. Solucions, Marci de Steinbergs. Triple Baxi, triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 3 rebots ofensius hem tingut quan ara el triple de Cafalla. El jugador Pierre Pelós i es pilota ja per Baxi Manresa. Més 11, hem tornat als 11 punts. 2,5 pel final del partit. Steinbergs cap a Pierre Oriola. Pierre Oriola combina amb Eli Brooks. Eli Brooks, que flota entre la pintura, llança Brooks. Ui, falla Brooks. I el rebot és... Ui, el rebot, mare de Déu, el que acaba de fer Pierre Pelós. Ha perdut ell mateix la pilota, s'ha desequilibrat. I es pilota per Baxi Manresa. Quin regal que ens acaben de fer.
5: No, entre la jugada dels 3 rebots ofensius que han estat carregats molt bé per Manresa, però també... molt mal defensats per Gran Canària. I aquesta jugada, Josep, està...
0: S'estan ficant al pou, S'estan ficant al pou. I servirà ja Baxi Manresa, 72-83, 2-19 pel final del partit. Servirà ja Dani Pérez. Dani Pérez cap a Brooks. Vinga, va, juguem amb intel·ligències, juguem amb control grup, solucions tecnològiques per empreses. Reyes, ens queden 6 segons, la passa cap a Brooks, vol fer una finta davant d'Albici, no se la menja Albici, Brooks finalment llança taulell, falla, el rebot és ja pel Gran Canària, la té Isaiah Wong, els hi queda una bala, llança Wong, queda curt el llançament, el rebot és pel Reyes, que ja la deixa per Dani Pérez. Vinga, Dani Pérez, segueix votant, vinga. Hem de jugar amb cap, ara.
4: Ara sí,
0: Dani Pérez, que segueix esgotant la possessió, queden 10 segons de possessió, segueix votant Dani Pérez, combina molt ben Pierre Oriola, que no anota, però sí que força la falta personal de Mike Toby. I això ho tenim un passet més, eh? Ho tenim...
5: Està al sac, ho hem de lligar.
0: Ho hem d'acabar de lligar, però fa molt bona pinta, la veritat, i ja no per nosaltres, sinó per... Pel Gran Canària.
1: Fa molt
0: Fernando.
1: Bona pinta.
4: Sí. Ara és el moment de l'èpica seva, que és el que estan jugant una mica individualment cada jugador, a arribar i llançar, i si entra bé, i si no... I, bueno, nosaltres a controlar aquest minut i 39 segons que queda i buscar les millors opcions.
0: Falla el primer tir lliure a Pierre Oriola, però anota el segon. Viatges Massaners, viatges de confiança. 72-84, se'n va Pierre Oriola. A la banqueta, això és un canvi, expert Joanola.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Doncs vinga, pilota ja pel Gran Canària. Ara juguem amb Steinbergs de 5. Isaiah Wong. Wong, 72-84, Wong la passa cap a Mike Toby. Mike Toby davant de Steinbergs, precisament. L'obra per Wong de 3. Falla Wong. El rebot per Steinbergs. 1-20 pel final del partit. Steinbergs cap a Dani Pérez. I això ja se'ns està posant molt, molt, molt i molt bé. No se'ns pot escapar la victòria del Gran Canària Arena. La té David Diuk cap a Steinbergs. Steinbergs, oi, li pispen la pilota a Albici, la recupera el Gran Canària, Wong amb la pilota, Wong cap a Tobi, altre cop per Wong, se la juga de 3, triple d'Isaia Wong, triple del Gran Canària, triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Però vinga, 45 segons pel final del partit. Guanyem de nou, 75 a 84. La gent que comença a marxar del pavelló, la tenim a Dani Pérez, a la banda, per Reyes, de 3! Oi, falla, Reyes al triple. Contraatac ara del Gran Canària. Albici cap a Nico Brusino, anota, posant el 77 a 84. I més 7 per Baxi Manresa. 27 segons i 7 dècimes. Però la cara dels jugadors del Gran Canària... és un poema, perquè veuen que és molt difícil. Si el Manresa ho fa bé i juga amb cap, no se'ns pot escapar. Ha tornat a entrar Pierre Oriola substituint a Steinbergs. Per tant, és un canvi expert Joanola.
9: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: I Pierre Oriola, que anirà ja a la línia de tirs lliures.
1: Brooks.
0: Ah, Brooks, perdona. Sí, sí,
1: és,
0: sí,
1: és qui
0: correcte.
1: Ha rebut la falta.
0: Viatges Massaners, viatges de confiança. Cares llargues a les files del Gran Canària.
1: És que jo, bueno, en relació amb el que has dit tu abans, no, que comentàveu, té molt bona pinta el partit pel Manresa, i és veritat, no, que jo crec que no s'escaparà aquest partit, i jo anava a dir, té molt bona pinta i té molt mala pinta el Gran Canària.
5: Sí, és sí. Que depèn dels resultats que es donin demà, Gran Canària està a zona de descens a falta d'una jornada.
0: Anota Eli Brooks, el segon tir lliure, i ha errat el primer. Viatges Massaners, viatges de confiança. 77 a 85, 20 segons per acabar el partit. Llança de 3 Brusino, triple de Brusino, triple del Gran Canària.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I la falta posterior de la Gran Canària, després de servir, la falta de Mike Tobi.
1: Sí, la seva quarta.
0: I amb el 80-85, 14 segons i 9 dècimes.
4: He d'anotar una, almenys.
0: Sí, almenys.
1: Com a mínim un.
0: Doncs vinga, el primer tir lliure de David Duke. Viatges Massaners, viatges de confiança. Posant el 80-86, aconseguirem la tercera victòria consecutiva després de guanyar Girona, després de guanyar a casa davant del Saragossa. El segon intent de David Duke, també la nota, 80-87. Darrers 13 segons de partit, Isaia Wong cap a Metu, se la pica des de 9 metres, falla Metu, el rebot és per Ilai. Acabem de lligar la victòria de Baxi Manresa. Atura el partit. Àlex Reyes, final del partit ara mateix. Victòria de Baxi Manresa, com dèiem, la tercera consecutiva, 80-87, davant del Dreamland Gran Canària. Nova victòria, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
5: Quin gran final de temporada, Josep?
0: Nova victòria de Baxi Manresa, que amb aquesta victòria ens acostem per aquesta desena posició, que està difícil, però no impossible.
1: És complicat, sí, perquè ara estàs empatat amb Breogán amb 15 victòries, però està per sobre l'equip gallec perquè té guanyat l'averatge, és a dir, per aconseguir saltar aquesta desena posició, hauries de guanyar la setmana que ve contra el Madrid i esperar que Breogán perdés, que crec que juga
0: a casa contra el Saragossa.
1: Sí.
0: Ui, si és el Saragossa que vam veure la setmana passada...
1: Complicat.
0: És complicadet, eh? Però bé.
4: Sí. Bueno, avui hem fet un partit, per mi l'ha portat molt bé Diego, ha fet... un moviment tàctic amb la situació de Duke defensant a Neto, Metu, i a partir d'aquí l'equip ha fet un xip, ja estava controlant, però ha passat a controlar-lo més, no? I al final és, bueno, han començat a llançar i han ficat triples, no? Que és, bueno, el que les quedava fer l'èpica, i hem mantingut molt bé la diferència i hem jugat molt bé aquest partit, que era complicat de jugar a Canàries, per lo que es jugava Canàries. Canàries jo crec que no ha estat a l'alçada d'un partit com aquest.
0: Era complicat jugar a Canàries? A mi em feia por per l'actitud, per com
4: afrontaves
0: com
4: tu.
0: Afrontaries tu el partit? Sí, sabíem, sí, sí, que el Gran Canàries, si jugava molt, teníem el dubte de si aquesta pressió els podria afectar, i els hi ha afectat,
4: sí, sí,
0: negativament, però el dubte més aviat era de com afrontaria el Manresa aquest partit, no? I la veritat és que a mi m'ha sorprès molt positivament.
4: I han estat, en tot el moment ha estat ahí. Quan hem fet un pas més de la fragilitat aquesta que deia Aleix, s'ha notat, i el resultat és aquesta victòria, no?
5: No, i segon partit que pot fer una rotació normal, segon partit bastant consistent. És veritat que la primera part ens hem contagiat molt del ritme de Gran Canària, però el que és la consistència, crec que, si no els 40 minuts, bastants minuts de solidesa, i això t'ho dona per les rotacions, bé, i el que ens dona dret a lluitar per una desena plaça, però el que hem de dir és que la onzena plaça ja està pràcticament assegurada.
1: No, està assegurada, sí.
5: Sí, està assegurada perquè li tenim dos més a veraix a Girona, encara de
0: sí,
5: jugar.
0: Sí, però si hi hagués un triple empat...
1: A triple empat, ah, ui, sí, llavors
0: no,
1: ja
0: està assegurada,
1: sí que és veritat, llavors ja
0: o sigui, podríem arribar a quedar dotzens amb el triple empat. Per tant, és veritat. Haurem d'esperar a veure què fa el Girona demà davant del Bilbao Bàsquet, davant del Surne Bilbao Bàsquet a les 12 del migdia. Si guanya el Bilbao, ja tenim assegurada aquesta onzena plaça, i llavors ens ho jugarem nosaltres davant del Reial Madrid i el Breogán a casa davant del Saragossa. El més probable, doncs ja se sap què ha de passar, però mai se sap. També vam guanyar a la pista del Reial Madrid quan el Madrid havia guanyat l'Eurolliga, i nosaltres havíem de guanyar sí o sí allà, i vam guanyar.
4: De les lligues regulars passen coses, no? I resultats que són sorpresa, hi ha situacions tàctiques que són sorpresa, i hi ha situacions arbitrals que també són més sorpresa, no?
0: Partits que a vegades jugues sense pressió, sí, com avui, que el Manresa finalment s'ha sentit supercòmode.
4: Molt còmode i dominador del rival.
5: Sí, però passi el que passi, també ho hem de remarcar, acabar aquesta lliga amb 15 victòries serien dos menys que la temporada passada, jugant Eurocup,
1: és un escàndol.
5: És escandalós.
4: El que has tingut de jugadors lesionats, has tingut una sèrie de pedres al camí que les has anat esquivant, no? I a més has acabat aquest partit, ostres, ha sigut molt ben jugat, eh? I tàcticament Diego l'ha plantejat molt bé, i la situació aquesta de fer jugar Duke de 4 per defensar el Metu, l'equip ha funcionat perquè ha activat. No és només que Duke defensi a Metu, sinó que els 4 que estàvem amb Duke han donat un pas al davant, i Diego els ha fet creure en això, i després ofensivament tenim jugadors també que tenen qualitat ofensiva, i bueno.
0: Anem a repassar el que són les estadístiques globals del partit, abans de que escoltem a Diego Campo, que apareixerà d'aquí poc a la roda de premsa, a la sala de premsa del pavelló del Gran Canària Arena.
5: Doncs estadístiques globals, el Manresa, que ha fet un 30 de 63 en tirs de camp, un 27 de 61 en tirs de camp, un 44%, no massa millor el Gran Canària, un 30 de 63 en tirs de 3. Avui hem arribat al 30%, 8 de 26, un pèl baix, però és que el Gran Canària ha fet un 7 de 26.
0: I els ha fet en el darrer quart,
5: i els ha fet
0: la majoria o sí, gairebé tots.
5: En el darrer quart. Una cosa que sorprèn és les poques assistències que ha fet avui Baxi Manresa. 11 assistències per 12 al Gran Canari. És això, que ens hem contagiat bastant d'aquest Gran Canària, però la veritat és que les pilotes perdudes, que tens una mitjana de 15, avui les has controlat bastant bé, només has perdut 11 i el Gran Canària n'ha perdut 12. Punts en contraatac, 10 punts en contraatac, són bastants pel joc bastant estàtic que hem vist del Manresa, en general de tot el partit. Has guanyat la lluita pel rebot, 39 rebots, i al final has acabat fent 10 rebots ofensius, que és una xifra un pèl baixa, però tal com pintava la primera part, és una bona xifra.
0: Doncs vinga, anem a repassar el que són les estadístiques individuals d'aquest partit.
1: Vinga, comencem pel Baxi Manresa, on el jugador més destacat avui, l'MVP, ha estat David Duke Jr., el nord-americà, que amb 17 minuts de joc ha acabat amb 21 punts, 4 rebots i un 24 de valoració. Com ja ha dit l'Aleix alguna vegada a la Transmi, el seu millor partit amb la samarreta del Baxi Manresa, portant molt tant en atac com en defensa. Bon partit també de Retino Vasohan, 13 puntets, 17 de valoració pel belga, i Eli Brooks, 14 puntets, 4 rebots, 15 de valoració, o Àlex Reyes, que malgrat acabar només amb 8 punts ha aconseguit un 15 de valoració gràcies sobretot als 10 rebots que ha agafat el jugador de Càceres. Per part del Dreamland Gran Canària, doncs, jugadors molt destacats tenim a Isaiah Wong, que tot i no començar gaire bé el partit ha acabat amb 17 puntets, 13 també n'ha fet Nico Brusino, 13 també Mike Toby i 15 Chimetsi Metu, un Metu que en portava 12 a la primera part i que arrel sobretot segurament dels canvis defensius que s'han plantejat al seu voltant a la segona part, doncs, ha acabat només amb 15.
0: Esperem ara que el proper divendres sigui tot una festa el que tindrem al pavelló del Nou Congost. Tot i l'hora, esperem que sigui una festa i segurament doncs serà un dia també de comiats per a alguns jugadors. Malauradament, no sabem encara exactament quins seran, però sabem que hi haurà comiats i serà moment doncs de segurament algunes llàgrimes per a alguns jugadors que ja formen part de la història del bàsquet Manresa. Estem esperant la compareixença de Diego Campo en aquest pavelló, el Gran Canària Arena, després d'aquesta victòria 80-87 davant del Dreamland Gran Canària. Quina és la jornada que falta per acabar aquesta 33a jornada, Marc?
1: Doncs, com tu deies, a la jornada 34, l'última que falta per acabar la Lliga, que començarà amb aquest Baxi Manresa Real Madrid el proper divendres a les 6, però hi haurà més partits, no?, per acabar la Lliga. També tenim el bàsquet de Girona, que rebrà a les 6 a Joventut, el Rio Breogán, que, com hem dit, acabarà la Lliga a casa contra el Saragossa, tenim un Burgos-Granada, que podria haver estat molt interessant per la lluita pel descens, però amb Granada ja ha descendit i el Burgos gairebé salvat, doncs, per una mica d'interès aquest partit. I horaris ja confirmats, doncs també tenim el mateix divendres a 8:45 al Baskonia Unicaja, a la Laguna Tenerife Bilbao, Andorra Barça, UCAM Murcia, Hajo Pos Lleida i València Bàsquet Gran Canària.
0: És que el Burgos, amb aquesta derrota d'avui del Gran Canària, ja està salvat.
5: Està salvat.
0: Sí. Ja els que tenen 9 victòries ja no poden atrapar el Burgos, i per tant el Gran Canària... Bé, clar, Gran Canària, perdoneu, sí, porta 10, el Gran Canària. Per tant, encara no està salvat del tot.
5: Sí, però té l'average perdut.
0: Sí, mira, tenim a Diego Campo.
6: Bastante concentrado el partido, pero Gran Canaria jugando muy bien, sobre todo, bueno, situaciones de uno contra uno, y se notaba que tenían muy bien preparado el tema de la transición defensiva después de tiro libre, no nos permitió correr nada durante el primer cuarto. Y nosotros defensivamente pues cometimos algún error de cosas básicas como no estar bien colocados o no defender bien el balón, y Gran Canaria, con la calidad individual que tiene, pues te castiga. En el segundo cuarto hemos defendido mucho mejor, de hecho nos han dado 13 puntos y nos hemos ido poco a poco en el marcador, pero ha sido, creo que, importante mentalmente para nosotros el último minuto, porque íbamos una abajo, una arriba, y hemos jugado muy bien las posesiones. Y creo que en el último minuto hemos hecho un parcial 4-0. Y eso nos ha dado bastante moral para empezar el tercer cuarto. El tercer cuarto hemos ido a más. Hemos jugado sin meter de tres puntos. Es muy difícil tirar de tres puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2-2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples. Y los triples que hemos conseguido, pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando. Penetrando los unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia, y estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir y competimos muy bien en la Liga CB.
0: Pregunta, Dani.
10: Buenas noches, coach. Enhorabuena por la victoria. Tenía dos preguntas. La primera que quería hacer era sobre el asunto de la intensidad al final del partido, que ya el equipo está peleando por objetivos de posición. ¿Qué importante es haber demostrado hoy una intensidad contra un rival que era el Gran Canaria, que venía jugando solo todo? Y la segunda, la importancia también de la defensa.
0: No tenim gairebé, no s'escolta, és un problema que hi ha en la sala de premsa, en el micròfon dels periodistes.
6: Bueno, sobre la primera pregunta, nosotros como identidad valoramos mucho el día a día. O sea, cómo estiras y cómo comes y cómo desayunas. Y ya sé que soy un pesado como entrenador, pero esa es un poco nuestra idea. Pero lo importante no es que el equipo lo haga porque el entrenador esté diciéndole o dirigiéndolo, sino que el equipo lo haga porque lo asume, forma parte, están convencidos de que esa es la idea. Pues cómo calientas es muy importante cada día, pues cómo te calientas para el partido, cómo te preparas y cómo juegas cada segundo del partido. Y es una cosa que, bueno, intentamos trabajar mucho y para mí lo importante es que el equipo ha demostrado que está convencido de ello y lo asume. No lo hacen porque yo lo proponga, sino lo hacen independientemente, ganando, perdiendo, metiendo, fallando, que lo hagan. Eso cuesta mucho y no se construye en una temporada. Entonces es difícil porque pues nos es difícil retener jugadores, pero eso tiene que ser nuestra identidad y que nuestro público, nuestros fans estén orgullosos de tener un equipo así. Y sobre la segunda pregunta, sí, bueno, hemos cometido algún error y Gustav, pues bueno, Gustav Knudsen tiene margen de mejora, igual que Marcis en esta defensa de uno contra uno, pues es muy difícil defenderlo. Pero hemos estado muy bien la actividad de ir a robar el balón cuando había que robarla, de hacer trap. Creo que también en la defensa el bloqueo directo con Wong es muy difícil porque todo el rato juega hacia el lado, que no hay bloqueo y genera ventajas. En general hemos estado bastante sólidos y sobre todo disciplinados siguiendo la táctica, el plan del partido. Evidentemente hay cosas que mejorar y evidentemente hay canastones que nos han metido porque Robertson ha metido un canastón, me ha metido varios canastones, pero eso ya lo asumimos porque entendemos que Gran Canaria tiene jugadores de gran calidad que son capaces de anotar esas canastas.
0: Cristian.
11: Entrenador, muy buenas, enhorabuena por la victoria. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera en relación a un poco si considera que la ansiedad...
0: Tornem a tenir problemes per escoltar les preguntes.
6: Bueno, Ferran es un gran jugador que venía y que viene y está, y espero que siga con mucha hambre. Porque la edad no lo dice todo de las ganas que tienes de aprender y competir. Siempre se habla de competir, pero yo creo que es muy importante querer aprender, mejorar, porque el baloncesto no es saberlo, es hacerlo bajo presión. Y entonces si no entrenas bien y tienes esas ganas, pues no hay manera. Y él ha dado una lección a sí mismo y a todos los que estamos, y a mí me facilita mucho el trabajo con los demás, porque teniendo un ejemplo como él, pues Alex Reyes, que también ha evolucionado mucho, o Pier Oriola, o Dani Pérez, que una temporada difícil de lesiones, pues ha jugado un partidazo, y me encanta que estos jugadores no les importe la edad y les importe ayudar al equipo, mejorar y trabajar. Estoy muy orgulloso de ellos y son un gran ejemplo para otros jóvenes que tenemos. Y poco le he dado, ellos ponen mucho, yo, como os decía, intento convencerlos de cuál es el camino, pero al final el jugador, el equipo, ellos son los que juegan en la pista. Entonces, hoy en día dirigir y mandar está bien, en el corto plazo, pero en el medio plazo son ellos. Por eso estoy muy contento de que se dejen entrenar y que asumen y hagan estas cosas.
11: ¿Y la ansiedad? ¿Cómo considera que la...?
6: Bueno, la ansiedad existe. Existe y ¿qué sucede? Que puede pasar a cualquiera, nos pasa en una competición y en la vida, ¿no? Que estás pensando en el futuro, ¿no? Entonces, lo que puede pasar nadie lo sabe. Creo que es importante centrarte en lo que depende de ti, que es lo que decía. Y evidentemente hoy, un momento ya que había ansiedad y, bueno, y crispación, pero es normal, ¿no? Porque tú esperas obtener una serie de resultados, una serie de juego y quieres, que yo lo creo que les pasa, ¿no? Que quieren, pero no te sale. Eso genera mucha frustración y ansiedad. Eso, bueno, pues evidentemente se entrena y se trabaja, pero reconozco que es una situación complicada y empatizo con los entrenadores, tanto con Jaka como ahora con Néstor, pues son situaciones difíciles. Yo empatizo mucho porque lo he vivido y son difíciles y creo que los entrenadores, los jugadores, evidentemente necesitamos exigencia, pero también comprensión.
12: Gràcies, coach.
0: Doncs fins aquí les paraules de Diego Campo en aquesta victòria de Baxi Manresa a la pista del Dreamland Gran Canària, que, per cert, allò que dèiem del Recoleta Salut Sant Pablo Burgos, i és oficial que amb aquesta derrota del Dreamland Gran Canària el Sant Pablo Burgos ja té la permanència assegurada, a manca de dos partits encara per disputar. Aquesta jornada 33, el seu partit, i després el de la setmana que ve. Per tant, enhorabona al Sant Pablo Burgos, un equip que ha estat en la gran majoria de la competició en posicions de descens, companys.
5: Ha sabut tocar les coses quan les havia de tocar. Va canviar d'entrenador, va entrar Porfi, que d'aquestes n'ha viscut unes quantes, i la doble Corbalan-Hub no és per un equip de la part baixa, no? I després Raúl Ziñoneto, que va començar amb dubtes, amb molèsties, sembla que ha fet el clic, clar. Si sumem aquests tres jugadors més la identitat que ha donat Porfi, doncs ja es veia les últimes setmanes que no era un equip per baixar, però clar, fins que no és matemàtic no ho pots assegurar, i avui gràcies al bàsquet Manresa ho han pogut assegurar.
0: Vinga, Equívoc, Albert Disseny, t'agraden les tapes, la taverna del Pinxo, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Iscra, transformació digital i innovació, GCT Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la capital del Bages. Ens n'anirem amb un somriure també, perquè el Girona ha empatat. Està empatant, ha aconseguit l'empat davant de l'Elche, estan en el primer quart d'hora de la segona part, empat a 1 del Girona, que no li serviria per salvar-se, però bé, ja està un pas més a prop d'aconseguir la victòria. Moltíssimes gràcies, Fernando Peñarrubia.
4: A vosaltres.
0: Escolta, ja és aquest el darrer partit a domicili, per tant, ens escoltaríem ja la propera temporada, si Déu vol.
4: Si voleu comptar amb mi,
0: home,
4: ja ho sabeu.
0: Home, evidentment. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: També al Marc Rivera. Marc.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: També moltes gràcies a l'Aleix Cabré.
5: A vosaltres.
0: Ens escoltem a tota la nostra audiència, ens escoltem el proper divendres. El partit serà a les 6 de la tarda davant del Reial Madrid. A 6:15 començarem la Transmi. El partit d'avui davant del Gran Canària ha acabat. El partit d'avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona nit.